0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: ¿Qué me da? Castigarte en la oscuridad. Como si lo nuestro fuera.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, bebé.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento decir por ti de repente la cabeza me va. La ràdio que ens uneix. Bla, bla, bla, bla. Te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla. La teva companyia diària.

Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM. Ràdio Vilafant.

0: FM.
1: When you were here before, I couldn't look you in the eye.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: memòria canta fluixet. Això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Hola, què tal, com estan? Toca abecedari a dues bandes. Una vegada més, els hi recordo la temàtica. El faran dos grups o intèrprets amb una lletra per cada, és a dir, un començarà per la A i l'altre per la B fins a completar-lo. Ens trobarem que algun grup o intèrpret no tingui la lletra per la cançó que li toca i es pot donar el cas que sigui l'altre que en faci dues de seguides. El que vull és que s'escolti el màxim número de cançons. Per aquest motiu, no hi faré o faré el mínim comentari sobre la mateixa. Aquest abecedari serà de dues formacions en nom de mar. Per una banda, Mar i Vent, del barri d'Horta de Barcelona i fundat el 1995, i l'altra, Mar Brava, del Poble Sec de Barcelona i creat el 1983. El propòsit d'aquest és escoltar cançons no gaire conegudes o poc escoltades, a veure si ho puc aconseguir. I un cop feta l'explicació i presentació, que parli la música.
2: Havaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
1: I començarà a parlar la música amb Mar i Vent amb aquest Amor de Loca Juventud.

lletra A hem escoltat Amor de Loca Juventud, i amb la lletra B és el torn ara de Mar Brava i aquest tema d'Ortega Monasterio en castellà i en euskera, que porta per títol Bichincho.

Pichincho, tema que hem escoltat. Vicente Pichincho és l'equivalent al que seria el català o castellà de Vicente i Vicenç. Anem una altra vegada amb Mari Ben amb aquest tema a ritme de rumba que porta per títol Cerca del Río.

acabem d'escoltar amb la lletra C, Cerca del Río, amb el grup Mar i Vent. Torna una altra vegada Mar Brava i amb una d'aquestes no gaire escoltades, tot i que la canten algun que altre grup al seu repertori i també sobretot en les corals. És aquella que ens parla de colors, el de colors que es vesteixen als camps per la primavera, de colores.

lletra D de Colores per al grup Mar Brava. Maribén, ara ens proposa escoltar aquest tema del mestre Ortega Monasterio que porta per títol Encisadora.

innovadora, el tema amb la lletra E que hem escoltat per al grup Mar i Vent. I ara anem amb un tema que porta per títol Gràcies Senyora amb la lletra G, que es reinterpreta Mar Brava i que l'autoria és de Francesc Miralles i Núria Berengueres. L'escoltem.

Gràcies, senyora, per al grup Mar Brava. El tema amb la lletra G. De la G passem a la H. I de maneres n'hi ha unes quantes dedicades a poblacions i a comarques, com aquesta que porta per títol Havanera del Vallès. I aquí suposo que incluïm tant el Vallès Occidental com l'Oriental. Ens ho canta Mari Vent.

0: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
1: Habanera del Vallès per Mar i Vent. I atenció ara perquè anem a ritme de pas doble. Podríem dir que és el més famós que hi ha. Mar Brava el té enregistrat amb un dels seus treballs discogràfics i porta per títol Isles Canàries, que si volen els convido a ballar.

Islas Canàries per al grup Mar Brava, un pas doble que, com els deia, és dels més coneguts, dels més famosos, i que quasi no te'n pots estar de ballar. Si tens la parella al costat, o si no, tot sol, per què no? Torna-se al grup Mar Brava perquè amb la lletra J, Mar i Vent, no té cap tema dels que disposo jo d'enregistrats. I és aquesta que ens parla d'un personatge, en José Miguel, o José Miguel, com vulguin, les

José Miguel o José Miguel, que de fet és una cançó que fa moltes vegades popurri, o més ben dit, l'hem escoltat en popurri amb el De Colores. Ara sí que Mar i Vent té una cançó amb la lletra N. I aquesta cançó amb la lletra N és el famós Negro

tota una història, la del negro Abelardo, que més d'una vegada ja els he comentat el que li va passar en aquest pobre noi. Continuem, i ara anem amb la lletra O, i és una d'aquestes napolitanes. Si els deia que Islas Canàries era el pas doble més famós i més conegut, si anem a la banda de les napolitanes, O Sole Mio és el més conegut i el més interpretat per Mar Brava.

Sole Mio amb la lletra O. I de la O passem a la lletra P amb aquest Pesquem i Cantem, que es pot fer tot a la vegada, que ens la canta el grup Mar i Vent.

rasquem i cantem amb la lletra P del grup Mar i Vent, i torna a repetir perquè amb la lletra R el grup Mar Brava no tenia cap cançó. I escoltarem aquesta coneguda Rosó, o també Per el teu amor, Rosó.

l'ha interpretat el grup Mar i Vent. És una d'aquestes cançons que sempre formen part del repertori de ballables. Segurament amb algun ball de festa major o en algun altre lloc on hi hagi un conjunt o una orquestra, rosó i forma part del repertori. Deixem ja la lletra R i anem a la S. Amb Mar Brava, amb Si fossin gaire.

0: I amb aquesta cançó acabem aquest programa de la sèrie Abecedari a dues bandes, amb una selecció de cançons de Mar i Vent i Mar Brava. Espero que hagin passat una bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: Que les havaneres us acompanyin fins retrobar-nos a Sons a Cau d'Orella.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Una catalana que no presenta símptomes es troba en quarantena a Catalunya després d'haver compartit avió amb la dona holandesa que va acabar morint d'antivirus. Segons ha informat el Departament de Salut, es tracta d'un nou contacte identificat pel Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. Segons la investigació epidemiològica, la dona no s'havia identificat inicialment per un canvi de seient a l'avió i aquesta circumstància va dificultar-ne la localització en la primera reconstrucció de contactes. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 6 els casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer MV Ondius i assenyala que hi ha 2 casos sospitosos més a falta de confirmació a través de les proves mèdiques. Mentrestant, l'origen del brot es continua rastrejant. I a partir d'avui el servei de Rodalies torna a ser de pagament. El govern ha justificat la mesura perquè assegura que hi ha hagut una millora progressiva del servei que el situa en el 96% dels serveis potencials. La xarxa ha estat gratuïta durant 3 mesos i mig per compensar els usuaris pels talls, els trams de velocitat reduïda, els retards i les incidències detectades a la xarxa arran de l'accident mortal de Gelida el passat mes de gener. Entre els usuaris, això sí, hi ha discrepància sobre el moment que s'ha triat per haver de tornar a passar per taquilla i molts queixen que moltes línies encara no estan en condicions per garantir un servei de qualitat. I seguim parlant de Renfe, ja que ha començat les obres dels nous tallers de manteniment de trens especialment enfocats precisament a Rodalies. Se'n preveuen 3 de nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers, mentre s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu, Comtal, Barcelona i Ripoll. En aquest últim municipi ja han començat les obres amb previsió que les instal·lacions funcionin a finals d'any. I per la seva banda, el Departament d'Agricultura ha començat a desplegar les mesures del contracte d'emergència de 7 milions d'euros anunciat per contenir la pesta porcina africana. Tot el radi de 20 quilòmetres respecte a l'origen del brot s'estan instal·lant una 60ena de trampes addicionals tipus pig brick. Són paranys on els senglars entren en grup atrets per menjar, fet que permet fer captures col·lectives sense corredisses. I en cultura, la 13ena edició dels Premis Prodox han guardonat del llargmetratge Dios lo ve de la productora Hikan Nung, un treball que retrata l'arquitecte Òscar Tusquets. Per la seva banda, el premi a la millor sèrie televisiva s'ha atorgat als Herois de Vandellòs, de minoria absoluta. I tanquem amb els esports. L'Espanyol busca avui a Sevilla un triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visiten el Sánchez Pizjuán un quart de 5 amb l'objectiu de trencar la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar davant un conjunt andalús que marca la permanència 2 punts per sota dels barcelonins. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Oh yeah, baby.
0: La ràdio que ens uneix.
3: Dime que vamos a inventar, ¿pa qué vamos a aparentar?
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Sabeu fer figures en paper? Es diu origami, com el títol d'aquesta cançó de Kesha.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Tema musical de Manuel Carrasco. Aquí tens el seu Oh, si pudiera.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
2: Ui, ens l'hem passat, no?
3: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
4: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
5: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
6: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
5: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
6: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
5: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
7: A l'Alt Empordà tenim un nou espai per trobar-nos, crear i compartir. Nau Next, un espai versàtil pensat tant en l'àmbit professional com particular.
8: Una antiga nau envoltada d'oliveres convertida en un espai diàfan de 130 metres quadrats amb tot l'equipament per esdeveniments, tallers, classes dirigides, celebracions, reunions d'empresa, càterings, màrquets i exposicions.
7: Ens trobareu al carrer Muga 1 de Vilafant. Més informació al 666 670 988 o al mail info@naunext.com.
8: Nau Next, un nou espai social i cultural a l'Alt Empordà. Dissabte 9 de maig arriba la Fira Educació, Energia i Jardí de GRB Power Products. De 10 del matí a 6 de la tarda, vine a descobrir grans ofertes en generadors, maquinària de jardí i motobombes. Trobaràs unitats noves, descatalogades i de demostració amb preus especials. T'esperem a GRB, camí de la Bòbila sense número, a Santa Llogaia Tàlgama, davant del club de tenis. I a més, gaudeix de la nostra food truck mentre visites la fira. Fira Educació, Energia i Jardí, el 9 de maig. No t'ho perdis.
9: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
10: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
11: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
12: Ja segueixes tota la nostra programació. Si no te la saps, consulta-la a la nostra web. Però, a més, tens tota mena de programes.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
3: Na, na, na, és un títol fàcil per la nova cançó de Mama Duixa.

tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa o no toca, notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: Diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: No sabem si ha trobat el seu marit, però Raye amb Hans Zimmer té nova cançó, Click Clack Symphony.

0: Vilafant. Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: El ritme de la nostra comarca de l'Alt Empordà passa per aquí, per Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

ei, ei, tinc una combinació perfecta per una gran festa. Què et sembla si ajuntem el dance actual, techno, remember, màquina actual, hardcore, high style i les sessions del nostre equip de DJs? Això és el Rhythm is a Dancer, dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara què em dius?

0: 93 FM.
1: Aquesta dinàmica de Farruko, Gracie i Steve Aoki han fet plegats aquest Ja pa què?

0: aniversari serà irrepetible.
1: Aquest cap de setmana serà irrepetible.
2: Aquestes vacances seran irrepetibles.
3: Si us plau, donem importància al que realment és irrepetible. Del 7 al 9 de maig, Expo Fira de Vehicles d'Ocasió de Ford Garatge Central. Més de 50 vehicles de quilòmetre zero i d'ocasió, tots amb finançament a mida i entrega immediata.
2: Això sí que serà irrepetible.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
6: Ui, ens l'hem passat, no?
7: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrida endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
8: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
9: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
10: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
9: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
10: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
11: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.

I no et perdis tots els programes que fan els nostres col·laboradors des de la nostra sintonia. Pots descarregar-te els programes a través de la nostra pàgina web. Allà trobaràs Ràdio a la Carta, on hi tens de...

Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

0: 93 FM.
1: Amb ells ballem, saltem, bueno, ens ho passem d'allò més bé. La Pegatina i Catxiporros, Rómpela.

I no et perdis cada dia la nostra programació, que dona notícies en punt amb els companys de la xarxa de comunicació local, per saber, per estar informat en tot moment.

0: cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dijous 14 de maig a les 5 de la tarda a la rectoria, xerrada Un cuidador inexpert, a càrrec de Joan Sales. El dimecres 27 de maig a les 5 de la tarda, també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos, a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny a les 5 de la tarda a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida, a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans. A Vilafant, no hi faltis.
1: 107.3 FM.
0: Aquesta cançó l'hem...
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Una catalana que no presenta símptomes es troba en quarantena a Catalunya després d'haver compartit avió amb la dona holandesa que va acabar morint d'antivirus, segons ha informat el Departament de Salut. Es tracta, doncs, d'un nou contacte identificat pel Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. Segons la investigació epidemiològica, la dona no s'havia identificat inicialment per un canvi de seient a l'avió i aquesta circumstància va dificultar-ne la localització en la primera reconstrucció de contactes. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 6 els casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer MV Ondius. En paral·lel, l'OMS també assenyala que hi ha 2 casos sospitosos més a falta de confirmació a través de les proves mèdiques. Una d'aquestes persones dubtoses de tenir antivirus seria un home adult que va desembarcar a l'illa de Tristan da Cunha el passat 14 d'abril i es troba actualment estable i aïllat. I Renfe ha començat les obres dels nous tallers de manteniment de trens especialment enfocats a Rodalies. Sempre veuen 3 de nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers, mentre s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu Comtal, Barcelona i Ripoll. En aquest últim municipi ja han començat les obres amb previsió que les instal·lacions funcionin a finals d'any. I seguim amb Rodalies perquè a partir d'avui el servei torna a ser de pagament. El govern ha justificat la mesura perquè assegura que hi ha hagut una millora progressiva del servei que situa ara en el 96% dels serveis potencials. La xarxa ha estat gratuïta durant 3 mesos i mig per compensar els usuaris pels talls, els trams de velocitat reduïda, els retards i les incidències detectades a la xarxa arran de l'accident mortal de Gelida el passat mes de gener. Això sí, entre els usuaris hi ha discrepàncies sobre el moment que s'ha triat per haver de tornar a passar per taquilla i molts es queixen que moltes línies encara no estan en condicions per garantir un servei de qualitat. I el Departament d'Agricultura ha començat a desplegar les mesures del contracte d'emergència de 7 milions d'euros anunciat per contenir la peste porcina africana. A tot el radi de 20 quilòmetres respecte a l'origen del brot s'estan instal·lant una 60ena de trampes addicionals tipus pig brick. Són paranys on els senglars entren en grup atrets per menjar, fet que permet fer captures col·lectives sense corredisses. I en els esports, l'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán a 4:15 amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar davant un conjunt andalús que marca la permanència 2 punts per sota dels barcelonins. I ahir en futbol sala, victòria del Barça per 4-3 davant del Pozo, que fa que els blaugranes s'assegurin la primera posició de la Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: 107.3 FM.
1: A Ràdio Vilafant sabem la música que t'agrada. Per això, a cada moment, la punxem.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

0: Nada.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: 107.3 FM.
1: Només a l'inici d'aquesta cançó ja de seguida té aquelles notes musicals típiques de Celtas Cortos. Ens arriben ara mateix amb l'època i Celtas Cortos, color café.

0: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional. El d'un nadó que no ha pogut quedar-se. O el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
5: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
4: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
5: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
6: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
7: Ui, ens l'hem passat, no?
8: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
9: Wadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
10: La millor selecció musical del moment.

0: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: Ràdio Vilafant, 107.3

0: Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les 10 del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
1: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
0: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
1: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Si tu ja no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser.
2: La ràdio que ens uneix.
4: No sé a dónde voy, no es real.
0: La teva companyia diària.

0: font de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ens agrada compartir amb la nostra audiència totes aquelles cançons que s'estan punxant a tot arreu, com aquesta de Bebe Rexha i Faithless, New Religion.

0: entreteniment al 107.3 FM.
1: No paris, nosaltres tampoc ho fem. Més música a Ràdio Vilafant.

0: L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.
1: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
2: S'acaba la tonteria. Torna la banda a l'empordanesa de Banda Neon. Nova cançó, Els passos prohibits.

Al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar!

0: aniversari serà irrepetible.
1: Aquest cap de setmana serà irrepetible.
2: Aquestes vacances seran irrepetibles.
3: Si us plau, donem importància al que realment és irrepetible. Del 7 al 9 de maig, Expo Fira de Vehicles d'Ocasió de Ford Garatge Central. Més de 50 vehicles de quilòmetre zero i d'ocasió, tots amb finançament a mida i entrega immediata.
2: Això sí que serà irrepetible.
4: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
5: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.

0: salir con
1: cualquiera. Au, au, no siguis així. Recomana la nostra sintonia als teus amics, als teus coneguts. Digue'ls-hi on poden escoltar i trobar la millor música i la millor companyia. 107.3, exacte, la nostra.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Ràdio Vilafant 107.3.

Escolta'ns a cada moment. Estem amb tu les 24 hores al dia. 107.3 és el punt del dial on sempre trobaràs la millor música i la millor companyia.

0: Art Unit presenta l'obra de teatre Calma. El dissabte 23 de maig a 6:45 de la tarda al Centre Cívic Les Mèlies de Vilafant. Entrada 5 euros. Entrades de taquilla o bé trucant al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al cap dels enginyers de Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Organitza Clau de Sol, amb el suport de l'Ajuntament de Vilafant i Ràdio Vilafant. Recordeu, dissabte 23 de maig, 6:45 de la tarda, Art Unit presenta Calma.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
0: Dues grans estrelles del reggaeton, Maluma i Ryan Castro, plegats amb aquest Palaseca.
2: Qué casualidad, que en la misma disco, mamacita, nos veamos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. La dona catalana confinada per haver estat contacte a l'avió de l'holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica arribarà al clínic properament, on ingressarà en una habitació individual per quedar en observació i aïllament entre 3 i 6 setmanes. Escoltem Antoni Castells, director mèdic de l'Hospital Clínic de Barcelona.
2: Per tant, aquesta persona vindrà a l'hospital amb una habitació d'aïllament per fer establir o seguir aquest protocol que contempla que estigui aïllada i amb observació. És una persona, repeteixo, que no té símptomes, està asimptomàtica i, per tant, té la consideració de contacte, no de pacient.
1: L'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 6 els casos confirmats d'antivirus vinculats a aquest creuer MV Ondius, i en paral·lel l'OMS assenyala que hi ha dos casos sospitosos més a falta de confirmació a través de les proves mèdiques. Per la seva banda, Renfe ha començat les obres dels nous tallers de manteniment de trens especialment enfocats a Rodalies. Se'n preveuen 3 de nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers, mentre s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu Comtal, Barcelona i Ripoll. En aquest últim municipi ja han començat les obres, amb previsió que les instal·lacions funcionin a finals d'any. Seguim parlant de Rodalies perquè recordem que avui el servei torna a ser de pagament. El govern ha justificat la mesura perquè assegura que hi ha hagut una millora progressiva del servei, que situa en el 96% dels serveis potencials. La xarxa ha estat gratuïta durant 3 mesos i mig per compensar els usuaris pels talls, els trams de velocitat reduïda, els retards i les incidències detectades a la xarxa arran de l'accident mortal de Gelida. I anem ara amb successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona per haver robat joies per valor de 4.000 euros de casa d'un home de 90 anys al districte barceloní de Nou Barris. L'arrestada de 19 anys va cometre el robatori amb violència i intimidació després d'oferir-se inicialment com a servei domèstic. La policia ha identificat una altra dona que també podria estar relacionada amb els fets. I en cultura, la 13a edició dels Premis Prodocs han guardonat el llargmetratge Dios lo ve, de la productora Hic Annang, un treball que retrata l'arquitecte Òscar Tusquets. Per la seva banda, el premi a la millor sèrie televisiva s'ha atorgat als Herois de Vandellòs, de Minoria Absoluta. I en els esports, l'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropia a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visiten el Sánchez-Pizjuán a partir d'un quart de 5 amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar davant un conjunt andalús que marca ara la permanència 2 punts per sota dels barcelonins. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
4: Ayer miré y te vi. Estàs connectat al millor ritme del moment. Estàs connectat a Ràdio Vilafant.

0: viure.
1: Atenció, canvis en l'excursió a Castellalló de Clau de Sol. L'excursió prevista del 20 al 24 d'abril queda anul·lada i es proposa que sigui de l'11 al 15 de maig, amb les mateixes condicions, però amb un preu més econòmic, 660 euros per persona. El motiu d'aquests beneficis és que ens hem unit dos pobles, Vilafant i Olot, per fer aquesta sortida i omplir l'autocar. Recordeu que visitarem poblacions com Calatayud, Aranda de Duero, Burgos, Ávila, Segovia... Preguem que us apunteu amb la màxima brevetat possible i fer el pagament. Recordeu, excursió Castellalló amb Clau de Sol. A més, l'associació Clau de Sol pot ajudar a financiar aquesta sortida sense interessos. Informeu-vos al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al telèfon 609-45-07-41. Excursió a Castella i Lleó, de l'11 al 15 de maig, amb Clau de Sol.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
1: Si sona bé, si és una bona cançó, si té ritme, sona a Ràdio Vilafant.

electrònic actual és la que sona en el Rhythm is a Dancer, com el dance actual, techno, màquina actual, remember, hardcore, highstyle, novetats i les sessions del nostre equip de DJs. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky.

0: Torna a l'actualitat Carin León amb una nova cançó des de l'àlbum Muda, En la misma cama, el més nou de Carin León.
1: En 24 horas fuimos un polvo fugaz los dos. Va, una función y lo más cabrón.
2: El meu aniversari serà irrepetible.
3: Aquest cap de setmana serà irrepetible.
4: Aquestes vacances seran irrepetibles.
5: Si us plau, donem importància al que realment és irrepetible. Del 7 al 9 de maig, Expo Fira de Vehicles d'Ocasió de Ford Garatge Central. Més de 50 vehicles de quilòmetre zero i d'ocasió, tots amb finançament a mida i entrega immediata.
4: Això sí que serà irrepetible.
6: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
7: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
8: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
7: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
8: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
7: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
9: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
10: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
0: AM, it's Paul. Sense pauses, sense aturades. Només hits a Ràdio Vilafant.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 21 de febrer, gra de sorra amb Guillem Coscubiela. 28 de març, Bel Contes. 18 d'abril, gra de sorra amb Albert Quintana. 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, gra de sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, gra de sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, gra de sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família. 107.3 FM.
2: Ens anem de Marathon. És el nou tema de Becky G i Elkan.

0: Vilafant. 107.3 FM.
1: Preparat per no parar d'escoltar la millor música? Doncs puja el volum a Ràdio Vilafant. 107.3 a la FM.

0: matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
1: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
0: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
1: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.

0: Va, una mica d'amor aquí a les zones de la ràdio amb el nou treball de Claren. Aquí tens el...
1: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
2: Ui, ens l'hem passat, no?
3: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
4: Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
5: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
6: Dissabte 9 de maig arriba la Fira d'Educació, Energia i Jardí de GRB Power Products. De 10 del matí a 6 de la tarda, vine a descobrir grans ofertes en generadors, maquinària de jardí i motobombes. Trobaràs unitats noves, descatalogades i de demostració amb preus especials. T'esperem a GRB, camí de la Bòbila sense número, a Santa Llogaia d'Àlgama, davant del club de tennis. I a més, gaudeix de la nostra food truck mentre visites la fira. Fira d'Educació, Energia i Jardí, el 9 de maig. No t'ho perdis!
7: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
8: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
9: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
10: La millor selecció musical.

0: si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
1: La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: punt de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: La cançó i el tema de Marc Seguí arriba ara mateix amb aquest nou senzill Esperando que vuelvas. L'escoltem aquí, plegats, a Ràdio Vilafant.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Som-hi, va, vinga, no et perdis ni un sol moment. La nostra sintonia 107.3 és la teva ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12 us per l'Eduard París. La dona catalana confinada per haver estat contacte a l'avió de la dona holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica arribarà al clínic properament, on ingressarà en una habitació individual per quedar en observació i aïllament entre 3 i 6 setmanes. D'altra banda, l'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 6 els casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer MV Ondius, i en paral·lel l'OMS assenyala que hi ha 2 casos sospitosos més a falta de confirmació a través de les proves mèdiques. I en successos, el Servei Català de Trànsit informa que aquesta nit s'ha registrat un sinistre viari amb 2 víctimes mortals a la Nacional 240 a Montblanc. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió frontal entre 2 turismes i, a conseqüència de l'accident, han mort els 2 conductors dels vehicles. Es tractava d'un home de 27 anys, veí de l'Espluga de Francolí, i d'un altre de 50, veí del pont d'Armentera. Amb aquestes 2 són ja 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. Marxem ara fins a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que ha posat en marxa avui l'Avenir 3 dies a la República, una aventura digital que permet descobrir la història local d'una manera immersiva i participativa, una activitat que està especialment adreçada a joves a partir de 12 anys. Des de Cugat Mèdia ens ho explica Pau Vázquez.
2: La proposta consisteix en un recorregut geolocalitzat pel centre de la ciutat, en què els participants es posen a la pell de la ciutadania dels anys 30 i prenen decisions en moments claus de la Segona República. L'experiència es pot fer amb el mòbil, dura entre 60 i 90 minuts i té un recorregut d'uns 2,5 km. Basada en fets reals i amb continguts assessorats per l'historiador José Fernando Mota, l'experiència combina joc, investigació i presa de decisions per donar a conèixer episodis destacats del passat de la ciutat. L'activitat s'incorporarà com a recurs educatiu per als instituts dins del pla de dinamització educativa al curs vinent.
1: Passem també per Rodalies, que ha començat les obres dels nous tallers de manteniment de trens, especialment enfocats a precisament al servei de Rodalies. Se'n preveuen 3 de nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers, mentre que s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova, Sant Andreu Comtal i Ripoll. A més, recordem que el servei torna a ser de pagament a partir d'avui. I tanquem amb els esports. L'Espanyol busca a Sevilla el triomf que la pròpia la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán a 4:15 amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar. A més, ahir en futbol sala, la victòria del Barça per 4-3 davant del Pozo, que fa que els blaugranes s'assegurin la primera plaça de cara al play-off. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
4: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

Cada vegada hi ha cançons en què s'ajunten una pila de cantants i tots hi participen. Aquest és el tema de Carlos Vives, Emilia, Wishing. Aquí tens Somos Más.

0: 107.3 FM.
1: Seguim enlairant el teu dia a Ràdio Vilafant amb la millor selecció musical.

0: Ei, ei, tinc una combinació perfecta per una gran festa. Què et sembla si ajuntem el dance actual, techno, remember, màquina actual, hardcore, high style i les sessions del nostre equip de DJs? Això és el Rhythm is a Dancer, dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara que em dius...
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Que solo intento decir, por ti de repente la cabeza me va.
1: La ràdio que ens uneix.
2: Bla, bla, bla, bla, te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla.
3: La teva companyia diària.

0: de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Estàs a Ràdio Vilafant. El teu moment, el teu ritme, la teva música.

0: elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare's, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionen el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: A l'Alt Empordà tenim un nou espai per trobar-nos, crear i compartir. Nau Next, un espai versàtil pensat tant en l'àmbit professional com particular.
5: Una antiga nau envoltada d'oliveres convertida en un espai diàfan de 130 metres quadrats amb tot l'equipament per esdeveniments, tallers, classes dirigides, celebracions, reunions d'empresa, càterings, màrquets i exposicions.
4: Ens trobareu al carrer Muga 1 de Vilafant. Més informació al 666 670 988 o al mail info@naunext.com.
5: Nau Next, un nou espai social i cultural a l'Alt Empordà. Dissabte 9 de maig arriba la Fira d'Educació, Energia i Jardí de GRB Power Products. De 10 del matí a 6 de la tarda, vine a descobrir grans ofertes en generadors, maquinària de jardí i motobombes. Trobaràs unitats noves, descatalogades i de demostració amb preus especials. T'esperem a GRB, camí de la Bòbila sense número, a Santa Llogaia Tàlgama, davant del club de tennis. I a més, gaudeix de la nostra food truck mentre visites la fira. Fira d'Educació, Energia i Jardí, el 9 de maig. No t'ho perdis!
6: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
7: Ui, ens l'hem passat, no?
8: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
9: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

Ens involucrem des de la ràdio a fer-te arribar totes les novetats discogràfiques que arriben aquí al 107.3. Cançó de Jennifer López i David Guetta, Save Me Tonight.

0: Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dijous 14 de maig a les 5 de la tarda a la rectoria, xerrada Un cuidador inexpert a càrrec de Joan Sales. El dimecres 27 de maig a les 5 de la tarda també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny a les 5 de la tarda a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant, no hi faltis.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, baby. La ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar,
2: porque vamos a aparentar. La teva companyia diària.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: aniversari serà irrepetible.
1: Aquest cap de setmana serà irrepetible.
2: Aquestes vacances seran irrepetibles.
3: Si us plau, donem importància al que realment és irrepetible. Del 7 al 9 de maig, Expo Fira de Vehicles d'Ocasió de Ford Garatge Central. Més de 50 vehicles de quilòmetre zero i d'ocasió, tots amb finançament a mida i entrega immediata.
2: Això sí que serà irrepetible.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional. El d'un nadó que no ha pogut quedar-se. O el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
6: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
5: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
6: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
7: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.

Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. Divendres 8 de maig, presentació del llibre Tres lugares de invierno amb Juan Miguel Guirao. El divendres 15 de maig, presentació del llibre Converses a sobretaula al motel amb Joan Armenguer i Xavier Fabrés. El divendres 22 de maig, Realitats paral·leles 1 i 2, dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safont. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda.

0: 107.3 FM.
1: No quiero una.
2: La veo de Yami Safdi. És una veu càlida. Maquíssima, eh? I Piso 21, plegats. Del hijo.

0: L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Cançó i tema de Quevedo arriba a aquest argentí amb el seu Ni Borracho.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Benvinguts en el programa 589 de l'Esclat de Tenora, corresponent en els dies 9 i 10 de maig del 2026. Programa dedicat a la nostra música, la nostra tradició i la nostra manera d'entendre la cultura, les sardanes. Des d'aquí us acompanyarem amb les millors cobles, les peces més emblemàtiques i també amb novetats que mantenen viva aquesta dansa que ens uneix en rotllana, sense diferències, només amb el batec compartit de la música. Prepareu-vos per escoltar, recordar i, si podeu, i fins i tot ballar a on sigueu, perquè les sardanes no són només música, són sentiment, són identitat i són país. Comencem, doncs, l'Esclat de Tenora, amb una sardana que el passat dissabte Figueres ens va interpretar a la Cobla Sant Jordi. El seu títol, Viola d'Or, és d'en Josep Sederra i Puig Ferrer. Amb ella felicitem a la Dolors Calçat de Figueres per el seu aniversari celebrat el passat dia 25 d'abril. Per molts anys, Dolors.

de Josep Sederra i Puigferrer, la Cobla Sant Jordi ens ha interpretat Viola d'Or. De la Montserrat Pujolà és la propera, 1000 anys del monestir de Ripoll. L'interpreta la Cobla Juvenívola de Sabadell. L'autora la dedica a la Montserrat Grau de Masquefa, agraint-li el seu record.

La Coral Belles Arts de Sabadell, acompanyats de la Cobla Juvenible de Sabadell, ens han interpretat 1000 anys del monestir de Ripoll, de la Montserrat Pujolà. De Max Abart escoltarem Volcans d'Olot, l'interpreta la Cobla Juvenible de Sabadell. I és el Olot que se'n va. En Joan Sala i tota la família la dediquen a la seva esposa, la Pilar Reixac, per a felicitar-la per el seu aniversari celebrat el passat dilluns dia 4. Per molts anys, Pilar.

La juvenil de Sabadell ens acaba d'oferir Volcans d'Olot, és de Max Abar. En Xavi Roig de Figueres felicita en Lluís Balasc, a la Maria Rosa Clausell i la seva amiga Gina per els aniversaris celebrats respectivament el dia 4, el dia 6 i el dia 8, per molts anys a tots. La sardana que els hi dedica és del compositor Joaquim Soms i Gené. Nit màgica, l'interpreta la cobla juvenil de Sabadell.

de Joaquim Soms i Gené, interpretada per la Cobla Juvenible de Sabadell, acaben d'escoltar Nit Màgica. Del mestre Josep Cassó i Serra escoltarem Ventall d'Il·lusions, que ens oferirà la Cobla Ciutat de Girona. Aquesta se'n va cap a Vilasacra per a felicitar a la Rosa Alegresa i a Miquel Cristina, que el dilluns dia 4 van celebrar el seu 52è aniversari de noces. Per molts anys, parella!

de Josep Cassó i Serra, la Cobla Ciutat de Girona, ens acaba d'oferir Ventall d'il·lusions. Del compositor i amic de Cadaqués, en Joan Puig i Fornis, tot seguit escoltarem Casal, Art i Joia. Està interpretada per la Cobla Vila de la Jonquera. I és en el propi autor que la dediquem per a felicitar-lo per el seu 90è aniversari que ha celebrat el passat dimarts dia 5. Per molts anys, Joan, una forta abraçada.

0: de Joan Puig i Fornis, la Cobla Vila de la Jonquera, ens acaba d'interpretar Casal, Art i Joia.
1: Esteu escoltant L'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: De Josep Maria Soler i Montaner és la propera. El seu títol, Montnegre, està interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Amb ella felicitem l'amic Joan Turón, de Sant Iscle de Vallalta, que el dimarts dia 5 fou el seu aniversari. Per molts anys, Joan.

interpretada per la Cobla Ciutat de Girona, acaben d'escoltar Montnegre, és d'en Josep Maria Soler i Montaner. Anem ara a gaudir d'una d'en Vicenç Bou i Geli. Es titula Nova Flama, l'interpreta la Cobla Sant Jordi. Aquesta es queda a Vilafant per a felicitar a l'amic i company en Lluís Riera, que el dimarts dia 5 també fou el seu aniversari. Per molts anys, Lluís, de part de tota la família i també de la cunyada Paquita.

De Vicenç Pau i Geli, la Copa Sant Jordi ens acaba d'interpretar Nova Flama. L'amic i company de Ràdio Banyoles, l'Àngel Pellicer, i tota la família feliciten la seva esposa, la Joaquima Calvet,

Acaben d'escoltar Banyolina, és de Josep Coll i Ferrando, interpretada per la cobla Ciutat de Girona. El dimecres dia 6, la Judit Jofre del Far d'Empordà i el dijous dia 7, el seu fill, en Quim Reixac, van celebrar els seus aniversaris per molts anys de part de tota la família i sobretot de les àvies. Per a vosaltres, la sardana d'en Quim, escrita amb en Carles Nieto, El paratge dels esmais, l'interpreta la cobla contemporània.

de Carlí Minixac, Carles Nieto i Quim Reixac acaben d'escoltar El paratge dels desmais, l'ha interpretat la cobla contemporània. De Felip Morales i Pareja escoltarem Tocant el cel, està interpretada per la cobla contemporània. De Vinyonet de Puigventós, en Joan Peralta i la Maria Rosa Seguer i tota la família la dediquen a la seva filla, la Maria Rosa Peralta, que el dimecres dia 6 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Maria.

Tocant el cel, de Felip Morales, Cobla Contemporània. Anem ara a per una obligada de tible. És del mestre Francesc Mas i Ros. El seu títol, Surt al balcó. L'interpreta la Cobla Sant Jordi. El solista, l'Ivan Alcazo. Amb ella felicitem a la Maria Teresa Font de Castelló d'Empúries, que el dimecres dia 6 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Maria Teresa.

Ivan Alcazo, en el tible amb la Copla Sant Jordi, ens acaben d'interpretar Surt al balcó, és de Francesc Mas i Ros. De Figueres, en Josep Maria Giró, l'Assumpció Canet i tota la família feliciten a la seva filla, la Raquel Giró, que el dimecres dia 6 també fou el seu aniversari. Per molts anys, Raquel. La sardana que et dediquen és la del compositor Narcís Costa i Ors, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. El seu títol, Quan l'amor neix.

0: Quan l'amor neix, de Narcís Costa i Ors, ens l'ha interpretat la cobla Ciutat de Girona.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte, dia 9 de maig, a Caldes de Malavella, a la plaça 1 d'octubre, a 9:15 del vespre, ballada amb la cobla La Principal de Llobregat. Diumenge, dia 10 de maig, continuem a Caldes de Malavella, 77è aplec a la Rambla d'en Rufí, matí a les 11 i tard a les 4, cobles, Ciutat de Girona, Reu Jove, Sant Jordi i Bisbal Jove. A Cruïlles, a la sortida de missa de 10:45, mitja ballada de sardanes amb la Principal de Cassà. A Llançà, 45è aplec de Sant Silvestre, a les 11, davant de l'ermita, sardanes amb la cobla Baix Empordà. Agullana, 34a festa de la gent gran, a 11:45 del migdia, sardanes amb la cobla Tres Vents. A Olot, a l'ermita dels Desemprats, a les 12 del migdia, sardanes amb la cobla Servianenca. A Cantallops, és la festa de primavera de la Societat de la Concòrdia. A la placeta de la Societat, a les 12 del migdia, 4 sardanes. I a les 5 de la tarda, a la plaça Major, ballada completa, tot amb la cobla Vila de la Jonquera. Argelaguer, a la plaça de la Generalitat, a 12:15 del migdia, hi ha ballada amb la cobla Foment del Montgrí. A Pau, 31a, festa homenatge a la gent gran. A 13:45 del migdia, a la plaça Nova, sardanes amb la cobla Bisbal Jove. A Vilabreig, és la festa major. A la plaça del Parelló, a 16:45 de la tarda, hi ha ballada amb els rossinyolets. A Ventalló, és la festa petita. En el Parc de la Bassa, a les 5 de la tarda, ballada amb la cobla La Principal de Porqueres. A Besalú, a la plaça de la Llibertat, a les 5 de la tarda, ballada amb el coble Sol de Banyuls. A Ripoll, a la plaça de l'Ajuntament, a les 6 de la tarda, dansa dels clavells i tres sardanes amb la Principal de Cassà. I a Girona, a la festa del barri de l'Eixample, plaça Miquel Santaló, a les 6 de la tarda, ballada amb la coble La Principal de Banyoles. Déu-n'hi-do, quin diumenge més atapeït! Dilluns, dia 11 de maig, a Ripoll, a la plaça de l'Ajuntament, a les 12 del migdia, quatre sardanes amb la coble Salvatana. Dimarts, 12 de maig, continuem a Ripoll, a la plaça de l'Ajuntament, a les 6 de la tarda, ballada completa de festa major amb la Principal d'Olot. Divendres, dia 15 de maig, a Figueres, trobada taller de sardanes de les escoles a 11:45 del migdia a la Rambla, amb la cobla Vila de la Jonquera. S'interpretaran tres sardanes de quatre triades, de dos curts i dos llargs. I tot seguit, per al públic, 6 de 7 tirades. Dissabte 16 de maig, continuem a Figueres, en els Caputxins, a les 6 de la tarda, concert preaplec amb la cobla Ciutat de Girona. Diumenge 17 de maig, a Figueres, 65è aplec, en la Rambla, matí 10:45 i tarda 10:45, cobles, Bisbal Jove, Sant Jordi i Montgrins. A Maçanet de la Selva, en les 11, en la plaça de l'Església, hi ha sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera. A Sant Pau de Segúries, a la plaça de la Generalitat, a 14:45 de la tarda, hi ha ballada amb la cobla La Principal de Cassà. I a Vilabreig, plaça 1 d'octubre, a les 5 de la tarda, hi ha sardanes amb la Salvatana. I fins aquí l'agenda.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Seguim amb més sardanes. De l'Antoni Alborz Jacins és la propera. La Colla dels 24 està interpretada per la cobla Ciutat de Girona. La Maria Lluïsa Claparols de Figueres i tota la família la dediquen al seu net, en Roger López, que el dimecres dia 6 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Roger.

de l'Antoni Albors, la Copa Ciutat de Girona ens ha ofert la colla dels 24. Del barceloní amic Xavier Forcada i Carreras gaudirem de la seva sardana El Moscat de Ribes Altes, interpretada per la Copa Sant Jordi. I és a Ribes Altes que se'n va per a felicitar a la Bernadette Girard, que el passat dia 6 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Bernadette.

interpretada per la Cobla Sant Jordi, han escoltat El Moscat de Ribesaltes. És d'en Xavier Forcada i Carreras. El dijous passat, dia 7, fou la Carme Pallarès de l'Escala que celebrà el seu aniversari. Per molts anys, Carme, de part de tota la família. Per a tot la sardana d'en Joaquim Ostenc, la Carme i en Jaume. L'interpreta la Cobla Ciutat de Girona.

de Joaquim Mostenc i Dunia Beitia, la Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar la Carme i en Jaume. El dijous dia 7 de Figueres, en Josep Cofí va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Josep, de part de la Sara, filles i família tota, i també en Jordi i l'Aurora, en Pere i la Montserrat i de part nostra. He escollit la sardana del compositor Francesc Joanol i Reixac, sempre catalans, l'interpreta la Cobla, la principal de la Bisbal.

de Francesc Joanol i Reixac, la principal de la Bisbal, ens acaben d'interpretar Sempre Catalans. De Cassà de la Selva, l'Alba Bastante felicita a la Pilar Negra de Mias, que aquest divendres dia 8 celebra el seu 89è aniversari. Per als anys, Pilar. La sardana dedicada és la del cassanenc Lluís Bofill Capell, Cristallina i Flamejant. Està interpretada per la cobla La Principal de Cassà.

de Lluís Bofill, la principal de Cassà, ens ha interpretat Cristal·lina i Flamejant. De Carles Santiago i Roig anem a escoltar El pati de l'artesà. Està interpretada per la Copla Ciutat de Girona. De Figueres, en Josep Antoni Verdier i la Teresa Teixidor i tota la família la dediquen al seu fill Esteve i al seu net l'Arnau per a felicitar-los per als seus aniversaris que celebren, l'Arnau aquest divendres dia 8 i l'Esteve el dilluns dia 10, per molts anys a tots dos.

0: De Carles Santiago Roig, la Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar El pati de l'artesà.
1: Esteu escoltant L'esclat de tenora amb Martí Auger.
0: De Francesc Camps i Comelles escoltarem Flaire de Cava, que ens interpreta la Cobla del Principal de Lisbal. L'Enric Oliva i tota la colla d'amics i amigues la dediquen a en Pere Subirós de Figueres per a felicitar-lo per al seu aniversari que ha celebrat aquest divendres dia 8, per molts anys.

Acaben d'escoltar Flaire de Cava, de Francesc Camps i Comelles, i que ens ha interpretat la cobla La Principal de la Bisbal. Amb la sardana de Francesc Mas i Ros, A tot vent, obligada de Fiscorn, interpretada per la cobla Ciutat de Girona, el solista Eduard Figueró, felicitem en Josep Serradell, de Vilamacolum, que aquest dissabte celebra el seu aniversari. Per molts anys, Josep, també de part de la Rita i en Quimet.

Eduard Figaró en el Fiscorn amb la Cobla Ciutat de Girona ens acaben d'interpretar A tot vent, és d'en Francesc Mas i Ros. De Pere Fontàs i Puig, interpretada per la Cobla Moga, escoltarem Dansaires Figuerencs. Va dedicada a la Núria Trias, que aquest diumenge dia 10 és el seu aniversari. Per molts anys, Núria.

Acaben d'escoltar Dansaires Figuerencs, d'en Pere Fontàs i Puig, i ens l'ha interpretat la cobla Amoga. De Joaquim Soms i Gené és la propera, Sempre Junts, que ens l'ofereix la cobla Salvatana. Aquesta se'n va cap a les Escaules Boadella per a felicitar a la Cecília Cantenys i en Joan Moradell, que aquest diumenge dia 10 celebren el seu 51è aniversari de noces. Per molts anys, parella!

Sempre Junts, de Joaquim Soms i Gené, ens l'ha interpretat la cobla Salvatana. El passat dia 24 d'abril, a Rubí, es va estrenar la sardana d'en Carles Santiago i Roig, un centenari unint les mans. Escoltem-la, interpretada per la cobla Montgrins.

La Cobla Montgrins és qui ens ha interpretat un centenari unint les mans. És d'en Carles Santiago i fou estrenada a Rubí el passat dia 24 d'abril. El dia 1 d'aquest mes de maig, a Mollet del Vallès, la Flama de Farners estrenava la sardana del compositor Jaume Boix i Pujol. Per la Carmeta Olària, escoltem-la.

Acaben d'escoltar Per la Carmeta Olària. És d'en Jaume Boix i Pujol i ens l'ha interpretat la cobla La Flama de Farners. Fou estrenada el passat dia 1 d'aquest mes a Mollet del Vallès. I amb ella ens acomiadem fins al proper programa. Adeu-siau.

L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. Un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. Recorda, envelatradio@gmail.com. Una de les tradicions més populars i arraigades amb les nostres festes són els balls de l'Envelat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Ja sabem que no podem donar el sabor amb tota la seva intensitat que tenen els balls de l'Envelat. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de vés a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'Envelat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'Envelat. Hola amics, què tal? Una vegada més entre tots vosaltres el vostre amic Joaquim Pijuan, que intentarà fer-nos passar una hora distreta portant-vos una nova formació musical. Les que us presentem avui va ser una formació capdavantera emposada en escena de les seves actuacions i va marcar un estil, tot un estil. Us estem parlant de la que va ser gran formació de Jani Martí. Jani Martí, la seva orquestra i coros, que després, per desavenences, l'any 2001, doncs es va desfer aquesta orquestra i va continuar baix el nom de Musicalia.

I tot té un començament, i l'orquestra de Jani Martí es va gestar concretament quan ell tenia 17 anys. L'any 1957 ja va formar el seu primer conjunt, que li deien Harlem, Harlem Group. El 25 de juliol de 1957, d'aquest mateix any, doncs va presentar el grup al casino de Vilafranca del Penedès.

L'any 1962, Janio Martí va fundar un conjunt que s'anomenava Janio Martí i su Conjunto, una formació de ball que incorporava veus femenines, on destacaren la germana Ros. L'orquestra s'estructurà de forma professionalitzada en el nom de Janio Martí Orquestra i Coros. L'any 1983 hi destacaria una joveneta de 17 anys, Anna Maria Agustí, que acabaria serguda en el nom artístic de la Nina, que tots coneixem. Continuem amb la música de Janio Martí, concretament ara us estem posant dels dos compacts que van registrar, un l'any 95, baixa el nom de Noche sin fin, i un el 97, Bailando con Janio Martí, on fa la presentació ell mateix del compact, que també us els deixarem escoltar. Doncs aquest any 95 escoltem un tema, aquest que diràs, tu seràs mi baby, rogaré. Gaudiu-lo i disfruteu-lo, amics.

Jani Martí fou compositor, empresari i sobretot músic, i també va signar diverses sardanes i alguna que altra caramella. Als anys 50, sota la dictadura franquista, el ball era el principal espai de relació social i la música italiana era la preferida del públic. Temes, per exemple, com la Piccolissima Serenata i tants altres que en aquests moments no els esmentarem. Després vingueren els Beatles i l'orquestra es va anar acomodant. I una de les dites que sempre deia en Jani Martí és que la gent no ha de ballar el que toca l'orquestra, sinó que l'orquestra ha de tocar sempre el que el públic vol ballar. Un barreig de paraules que la veritat és que són certes. Continua per tots vosaltres la música.

0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: Per qualsevol qüestió referent al nostre programa, us podeu dirigir a l'adreça electrònica embalatradio@gmail.com.
0: Cinc temes hem estret d'aquest compact disc editat l'any 1995. I ara passem al que va editar l'any 1997, que presenta ell mateix, al final d'aquest Rico Mambo, la veu de Geni Martí, aquesta veu tan peculiar que presenta, doncs, aquest compact disc.

En aquesta segona època de l'orquestra de Eugeni Martí, any 1997, ja hi pertanyia una veu que havia estat també, venia del món de la cançó, que era la Nina. I ara li toca el torno a la Mina, en aquest bonic pas doble. Viva el pas doble, orquestra Eugeni Martí.

En els moments de major esplendor de l'orquestra se li coneixen actuacions a Suècia, Finlàndia, Alemanya, a Suïssa, entre altres països. Concretament, doncs, es comparava en orquestres com la de Glenn Miller, Pasadena, Rolf Orchestra, Pérez Prado i tantes altres grans formacions que formaven part del firmament orquestral d'aquell moment. Anem a gaudir de més música. Som-hi!

Quin bonic vals, que sí, aquest vals de l'emperador, magistralment interpretat per l'orquestra de Jani Martí. L'1 del març del 2001, l'orquestra tanca una etapa quan en Jani

0: Martí es retirarà definitivament dels escenaris en una festa homenatge celebrada a Sitges, rodejat d'amics, companys i companys de la professió. L'antiga orquestra de Jannio Martí és la que va continuar baix el nom de Musicalia. I continuem amb l'orquestra de Jannio Martí. I ara no podem res més que fer diferents disciplines de ball, com ja portem des del mambo, el pas doble, el vals, i ara anem per un tango, que últimament s'estila molt en les sessions de ballable.
1: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
0: Per qualsevol qüestió referent al nostre programa, us podeu dirigir a l'adreça electrònica embalatradio@gmail.com.

Un dels més importants solistes instrumentistes que va tenir la gran orquestra de Jani Martí va ser el seu amic Santaner, que posteriorment també li va retre algun altre homenatge. Escoltem-lo ara en aquesta interpretació que fa Santaner en acompanyament de l'orquestra de Jani Martí de la Balada de la Trompeta. Gaudiu-lo.

I bé, amics, hem arribat al final del nostre programa i ho fem ja per acomiadar-nos en aquest Hasta luego, cocodrilo, que també interpreta magistralment l'orquestra de Jani Martí. I en ell us diguem fins al proper programa, una forta encaixada de Joaquim Pijoan, que ha tingut el gust i el plaer d'estar entre tots vosaltres. Serà fins la propera. Adéu-siau, balleu, divertiu-se i passeu d'allò el més bé possible.

L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. I la col·laboració molt especial d'Espectacles Olímpic. L'Envelat, un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes.

comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

0: Benvinguts al Ningú no és perfecte. Aquesta setmana, monogràfic de Michael, la pel·lícula sobre Michael Jackson. En parlarem no només des del vessant cinematogràfic, del que veiem dins i fora de la pantalla, sinó que també intentarem complementar-ho amb detalls que, per qüestió de temps, la pel·lícula no pot abordar dins el marc temporal que proposa, que arriba fins al 1987 amb la publicació de Bat. Avui ens acompanyen la nostra productora, la Marta Sanz, i qui us parla en la direcció i presentació, l'Ignasi Herbat. Per parlar de Michael tenim una estrella convidada, l'expert musical Jordi Novell. Us recordo que podeu subscriure-us i escoltar tots els programes a iVoox, així com Apple Podcast, Amazon, Spotify, YouTube i Patreon, si en sou mecenes. A la web ningunoesperfecte.cat trobareu els canals de podcast i el blog amb les nostres crítiques de cinema, ara també en vídeo, disponibles tant al blog com al nostre canal de YouTube, @ningunoesperfecte. A les xarxes socials ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. Per contactar amb nosaltres, ningunoes@outlook.com. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana el compartirem amb l'estrella del pop més gran de tots els temps. Comencem! You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time. Aquesta setmana, ja ho hem dit, el Ningú no és perfecte, tenim Michael, la pel·lícula biogràfica musical que ens parla de la vida de l'artista nord-americà, un Michael Jackson, aquest Michael que ens arribarà, dirigida per Anton Fuqua i escrita per John Logan. Per parlar-ne, per una banda, la Marta Sanz. Marta, què tal? Benvinguda.
1: Gràcies.
0: I avui també ens acompanya una estrella convidada. Tenim aquí entre nosaltres en Jordi Novell, autor del llibre il·lustrat per la Maria Picasso, 150 anys en veu de dona, editat per Enderroc Llibres, expert musical, i estem molt contents, Jordi, avui de tenir-te aquí juntament amb el no present, que és Michael Jackson,
2: eh? Jo també de ser, gràcies.
0: Molt bé, doncs si cas us pregunto què us ha semblat la pel·li, unes primeres impressions generals i anem desgranant a partir d'aquí.
1: Jo diré que la pel·lícula m'ha agradat com a pel·lícula, és entretinguda i el que m'ha servit és per recordar Michael Jackson, perquè el tenia una mica oblidat. Hi ha moments que han volgut emocionar i és veritat que són emotius, però són moments que ja hem viscut nosaltres de joves, veient els seus videoclips o, com li deia ell, les seves pel·lícules curtes, no? Tornar-lo a sentir, recuperar les cançons... No sabem si és cert o no. No sé si en Jordi ens ho podrà dir. Tot allò que hi ha darrere dels escenaris, tot allò que... La seva manera de crear, perquè han volgut també en aquesta pel·lícula, que és veritat que l'han fet amb molt d'amor, per amor de la família i de tot un cercle molt gros de gent que hi ha treballat, de ressaltar aquesta faceta de creador dels seus propis temes, que això també m'agradarà parlar-ho amb en Jordi, no? Perquè tot això potser ha quedat una mica a l'oblit, què va crear i què no, i aquest Michael d'estrella infantil i aquest pare, que sembla un estereotip que es va repetint com a pare d'altres estrelles de la música. Mira, versió original, vista, està bé, és emotiva a trossos i passa ràpid.
0: Dos horetes.
1: Sí, però vull dir que no t'avorreixes.
0: No, que va, superentretinguda.
1: I en Jafar Jackson ho fa bé. I el nen Giuliano?
0: Giuliano Baldi.
1: Giuliano Baldi.
0: Quin descobriment, aquest nano.
1: És un crac.
0: Inclús millor que en Jafar Jackson a vegades.
1: És un crac.
0: Molt sí. Bo, sí, sí. Veies el Michael Jackson petit, tal qual.
1: Saps què passa? Que jo no el recordo tant de petit. Recordo el tema, ABC, molt. Molt aquell, molt. Però aquí és una cosa de la memòria, ara en parlarem amb en Jordi, la memòria musical i sentimental de quan eres petit, jo crec que vaig escoltar més Parxís que no pas l'ABC, perdó, eh? Però jo estava intentant recordar com escoltava jo aquest tema, com el sentia, quan, i jo, l'ABC, molt.
0: Jordi,
2: què he de dir?
0: Ataquem la pel·lícula primer.
1: Ai.
2: No, és curiós perquè és una pel·lícula que té... Al final és com una recepta de cuina, no? Té els ingredients molt bons, és a dir, té la música que és increïble, té unes interpretacions que estan molt bé, amb algun personatge una mica més estereotipat, però al final els actors jo crec que estan bé, fan el que els hi fan fer, la producció és bastant impecable, però crec que no funciona, des del meu punt de vista. El guió és molt pla i explica, crec, una història molt, molt blanca, perdó pel joc de paraules, però molt, molt, molt blanca sobre la història de Michael Jackson. Infantilitza molt el personatge. O sigui, jo crec que és una pel·lícula útil per la connexió que comentaves abans, Marta, amb la memòria musical, no? que tots tenim, i ens ha tirat bastants anys enrere, no? De quan escoltàvem el Thriller o el Bad, i, home, en el meu cas almenys, i també crec que pot servir per les noves generacions. Jo vaig anar-hi, per exemple, amb la meva filla, i va agafar un cert interès per les cançons, no? Però clar, en un personatge on tenim, perquè precisament la pel·lícula el que ensenya és això, és un personatge que tenia tota la part visual de la música molt ben conceptualitzada. De fet, es veu un moment, crec que és dels meus moments de la pel·lícula, quan està gravant el videoclip de Thriller, que es veu pel darrere el John Landis com l'està dirigint, a més molt ben recreat, no? I a més explica això de sobretot filmar amb els peus, no? Que és una cosa que després el director no fa, no yeah. Filma sempre els peus, no? I que a vegades una sensació una mica rara, molts primers plans. Però aquesta manera de diguem-ne, d'aquesta concepció que tenia sobre el món audiovisual Michael Jackson fa de que quan tu recrees això, el que estàs fent és imitar-ho, i al final l'original sempre és millor que l'imitació, no? O sigui, els clips de Michael Jackson són una gran pel·lícula si els poses el debat o va dirigir el Scorsese, per exemple, sí. No? És envoltada de bons directors, tenia pressupost per fer-ho, tenia talent, i tota la part aquesta musical que dieu, hi ha per exemple un documental que es diu Quincy, que és un, diguem-ne, al voltant de la figura d'aquest gran productor nord-americà, que és el que fa Michael Jackson després del Jackson 5, i treballen bé tres discos que són història de la música pop, que són Off the Wall, Thriller i Bad, no? Que sobretot els dos primers és on es centra ben bé la pel·lícula, i explica com feien les cançons, i tu sí que veus aquest Michael Jackson creatiu, i com, diguem-ne, no del conflicte, sinó de la col·laboració entre dues persones com el Michael Jackson, que tenia unes grans intuïcions, i el Quincy Jones, que era un pou de ciència, venia del món del jazz i havia tocat amb els millors, havia fet arranjaments per Sinatra, vol dir, ho has fet tot en aquest món, com junts podíem canviar la història de la música de pop. I això no es veu. Al final, el gran dubte creatiu de és un exemple, però el gran dubte creatiu que té Michael Jackson és quin nom li posa al disc, no? Si li posa Thriller, Human Nature, o li posa The Gallis Mind. Vull dir, era una cosa absolutament circumstancial que i a més hi ha un gag, si podem dir un gag, que està a la piscina intentant que Déu l'inspiri, no?
0: Sí.
2: Jo no crec que la cosa funcioni així. És a dir, el Michael Jackson estava moltes hores treballant, es veu que era un obsés del treball, estava moltes hores gravant, fent maquetes, ballant, no? Assajant tots aquests banys. Sembla que balli d'un dia per l'altre, no? Bueno, va, ara començaré a moure.
0: Sí, perquè no veiem com n'aprèn, no? És a dir, tot és pam, pam, pam.
2: No, jo crec que, clar, a més la pel·lícula acaba en un moment, acaba amb el bat en directe, que calculo que és l'any 88, crec que és el...
0: Sí, clar, es menja un espai de temps important, sí.
2: Clar, salta 84-88, tota la part post-88 no la toca, sembla que hi haurà un Michael 2.
0: Sí, o un Jackson, no? Diuen, si l'has dit Michael, la segona la idea amb Jackson.
2: Clar, però jo aquesta segona part, si existeix, no la veig amb aquest to. És a dir, ha de ser bastant més fosca.
0: Ja, yeah, però serà complicat, perquè dius... I això és un tema de debat, perquè tens una primera part que és de bon rotllo, és una feel-good movie, clarament, la pel·lícula, no? Aleshores, tota aquesta gran audiència que està tenint aquesta pel·lícula, si tu fas una cosa més fosca, recuperaràs... O sigui, tu has portat la teva filla a veure aquesta pel·lícula. Potser la segona, depèn del to, ja no. Clar, i no crec que ells vulguin això. Aleshores, jo crec que ho faran d'alguna manera per poder conservar aquesta part que tan bé ha funcionat a la pel·lícula, no? Perquè sí que és veritat, ara en parlarem després, que hi havia aquesta part més fosca incorporada en aquesta pel·lícula, no? Però que es va haver de treure, i ara explicarem els motius i com va anar tot plegant, no? Mm-hmm. Però jo crec que al final això ha beneficiat, perquè és una feel-good movie, i al final doncs és aquesta sensació molt semblant a Bohemian Rhapsody, que és una pel·lícula que a mi recorda molt. Clar, el productor és el mateix, per tant ha intentat extrapolar el model que també li va funcionar allà, que gairebé va recaptar $1,000 milions amb la figura de Michael Jackson, que potser és inclús encara més potent, no? que Freddie Mercury. Aleshores...
2: Passa que no tens la necessitat de blanquejar la trajectòria d'un personatge. És a dir, el cas de Freddie Mercury és un personatge que també és un músic que ja va morir, ja havia fet la seva obra, i al final no tens cap necessitat de redempció, no? Va morir, va tenir un bon homenatge. Quan mor Michael Jackson, mor una mica en fals, mor de cop, sí, inesperadament, i després de tota una sèrie d'escàndols, amb la qual sí que hi ha una certa necessitat per tot aquest entorn, crec, d'intentar construir un relat diferent, no?, sobre la seva vida. I jo crec que aquesta operació comença amb Michael U, no?, i és possible que vagi avançant, però diguem-ne, sí que hi ha una necessitat de construir una nova lectura sobre Michael Jackson. Mm.
0: De la pel·lícula, doncs, res, del que heu dit vosaltres, jo afegir que m'han encantat tota la part musical de la pel·li, tot el que és la recreació dels concerts, la recreació dels videoclips, el Jafar Jackson, que és el seu nebot, el fill d'en Germain, doncs ho clava, la veritat és que capta els gestos, inclús els més petits, la veu, el somriure, no?, aquestes coses tan particulars que tenia Michael Jackson, l'actor ho sap portar molt bé. Parlaves de la versió original, crec que aquesta, doncs, s'ha de mirar a veure si trobeu la sessió per encaixar-ho, per encaixar la versió original, perquè sí que valdrà la pena, i sobretot molta música que té la pel·lícula, i això, que molta gent la redescobreixi o que de cop et vinguin els records i que realment vegis aquest artista que era Michael Jackson, que no hi ha hagut cap igual. Sí que és veritat que Elvis, doncs, però clar, jo Elvis no l'he conegut, no? Quan ell era en vida. Aleshores, Michael Jackson per mi ha estat el que per molta gent devia ser Elvis en el seu moment, no? I té aquesta cosa també de transcendir la música, de ser un personatge de cultura popular, no? Això que feia que anava a tot el món, vull dir, era potser la persona més coneguda del planeta, no? Quan traia un videoclip era un esdeveniment, quan traia un single o un disc, no? Aleshores era... tot això... jo no ho he vist amb cap altre artista.
1: I és veritat... amics sospitosos, animals.
0: Sí, clar, l'altre és les excentricitats, que això que la pel·lícula en parla, no t'ho amaga, però bueno, són petites pinzellades, no? Les embàbels,
1: no
0: les
1: res.
0: Girafes...
1: En George Clooney tenia un porc de mascota, no passa
0: sí,
1: res.
0: Sí, però clar, Michael Jackson era un darrere l'altre, vull dir que al final no era només embàbels el mico, sinó que al final va tenir un zoològic...
2: Aquest encara viu embàbels, eh?
0: Sí, té 40 i escaig anys.
1: 45, em penso que em vas passar...
0: Sí, una foto amb el Jafar Jackson el va portar a veure'l, perquè ara està, diguéssim, en un lloc...
1: En un santuari d'aquests animals.
2: Un spin-off amb en Babels estaria bé, eh?
1: En Babels sap moltes més coses que qualsevol ésser de la Terra sobre Michael Jackson.
2: És possible.
0: M'agrada molt també la pel·li i la fotografia, perquè transcorren diferents dècades i aleshores sap cinematogràficament com...
1: Està molt cuidat, això.
0: Sí, tot el que és imatge, també, la pel·li ho porta molt i molt bé. I potser la part més fosca és la del pare, que bàsicament està retratat com el dolent de la pel·li. I tot i que bé, el dolent, perquè també cinematogràficament a l'hora d'explicar històries, doncs si ho fem així també és molt més fàcil i tal, no? Però sí que és cert que el pare era una figura que sí, es traia el cinturó i li donava, i de fet en Michael Jackson això ho va explicar en una entrevista a Oprah Winfrey, i explicava doncs que li va suposar uns traumes, però clar, la mare també deia que en aquella època això era normal. Aleshores, bueno, però va traumatitzar una cosa no treu l'altra, no? Dintre de la normalitat, era com que ells no veien que el pare fes res malament, mal fet, no?
2: De fet, hi ha una denúncia de la Janet Jackson d'abusos del pare. A Janet no surt al documental.
1: No.
2: Al documental, perdó, de la pel·lícula.
1: No, sí. No vol. No va voler, penso, no?
0: Sí, no va voler sortir, sí. Sí, sí. Podia sortir, però bé, també hi ha que diu que el seu paper era molt menor... Uh-huh. I que, doncs...
1: Potser li van passar el guió i va dir, no m'interessa.
0: No, també és bo que podria haver un tema de calés. Que no.
1: Mala, Janet ha fet calés amb la música, eh?
2: Segur i tant. I qual espera el seu biopic, Janet.
1: Exacte.
0: Sí, bueno, doncs ja podria ser, no? El nivell de producció que dèiem, doncs crec que també és un nivell altíssim, i aquest focus que posa la pel·lícula, sobretot a la vida professional, passa més per pinzellades amb altres capítols, potser més personals. Hem de dir que això sí, fuig de qualsevol morbositat la pel·lícula, i el que hem dit abans, també entretinguda, i ja veurem què passarà. I sobre la controvèrsia, perquè de fet, doncs, en quant a la crítica nord-americana, hi ha hagut força controvèrsia en la pel·lícula, a mi m'agrada jutjar-la una mica pel que és la pel·lícula, i jo crec que potser si haguéssim vist una part més fosca i morbosa, no sé si a mi em valia... venia de gust veure això, no? A més, és una celebració de l'artista i de la música i poca cosa més, perquè si la comparem, per exemple, les dos biopics que es van fer d'Elvis, no? El del Baz Luhrmann i llavors el de Priscilla que va fer Sofia Coppola. Un és un Elvis més lluminós, l'altre és la seva vessant més fosca, però quina és millor pel·lícula? Per mi no hi ha color. O sigui, l'Elvis del Baz Luhrmann és un festival, és un pel·liculot. L'altre, a mi no em va agradar, per no dir una altra paraula, no? Aleshores, a vegades també me poso en el cap de... Anem a veure una pel·lícula, això és ficció, no és un documental, per tant podem jugar una mica, trencar les regles i al final que busca una pel·lícula, sobretot una que hi ha tants calés com aquesta, entretenir, no? És un entreteniment. I com a tal a mi va funcionar la mar de bé. Doncs comentem temes de producció de la pel·lícula, comencem explicant, bé, que ja ho havien dit una mica abans, novembre del 2019, Graham King, que és el productor de Bohemian Rhapsody, contracta John Logan com a guionista. I aquí ens situem a gener de 2023, que s'anuncia que Anthony Fuqua seria el director. Ell de musicals no n'ha fet, però sí que és conegut de pel·lícules com, per exemple, Training Day del 2001 o The Equalizer, aquestes pel·lícules amb Denzel Washington, que doncs, ha dirigit la trilogia, no? King sí que havia dit que havia entrevistat durant tots aquests anys a persones que coneixien a Michael Jackson per tal de preparar la pel·lícula. I si parlem del cast que s'ha reunit, i bé, anem aquí desgranant una mica, començant doncs per en Jafar Jackson, que fa de Michael Jackson, té 29 anys avui en dia i és fill de Jermaine. La seva mare és colombiana.
1: Gran feina de maquillatge i de vestuari, eh?
0: Correcte.
1: Molta recerca.
0: Super. El Giuliano Baldi doncs fa del jove Michael, 12 anyets té la criatura i és espectacular.
1: És brillant, és una fava aquest
2: nen. Sembla més jove, més.
0: A mi m'encanta el moment aquell de la peli que la gent li diu que es tregui anys, no?
1: Que sí, mirada. Que li diu que en tenia 10 i diu en tinc 8 i els germans se'l queden mirant com, però què diu aquest, se li han anat la castanya.
0: Arriba el de màrqueting i ja sap una mica el que ha de fer, no? És millor estrella quan més petit siguis, no? Vull dir que, i pots mentir sobre la teva edat. Vull dir que ja és una cosa que ja va aprendre de petit. Tenim el Colman Domingo que fa del pare, en Joseph Jackson, que és un actor que havíem vist, per exemple, a sèries com Fear the Walking Dead. I...
1: Jo no l'he vist,
0: jo ja me vaig quedar amb l'anterior i la vaig deixar també, vull dir que... El pare, que déu-n'hi-do, va viure fins al 2018, va morir amb 89 anys.
1: La mare és viva?
0: La mare és viva, o sigui, la mare que és la Nia Long a la pel·lícula té 95 anys.
1: No la Nia, mare.
0: La mare de veritat.
2: Es van separar o no?
0: Es van separar, sí, perquè eren 9 germans. Un era bessó i va morir, crec, durant el part, aleshores eren 8. I el pare va tenir una aventura i va tenir un altre fill amb una altra parella extramatrimonial, no? I al final crec que per les infidelitats i tal es van separar, però ja de grans, eh? En aquest cas la Nia Long sí que, doncs, se li ha preguntat si va poder veure a la mare, ja que era viva, i diu, doncs, que no la va poder veure, però que...
1: És que crec que l'actriu, que ara no em ve al cap, eh? Sí. Que fa de la Toya...
0: Sí.
1: No va conèixer la Toya.
0: Ja.
1: Jackson. Sí que la gent o el productor li deia escriu-li, fes-li un missatge directe per Instagram, que i ella no s'hi veia en cor de fer-ho. I he vist, perquè he estat mirant entrevistes aquesta setmana per bueno, tenir més informació per ara, i que en una premiere d'aquestes, no sé si a Los Angeles, o no sé si s'ho fan venir bé, però és just en aquell moment que li estan fent l'entrevista al presentador periodista en concret i l'anima, mira, hi ha la Toya allà darrere teu, ves-la a saludar. Aquestes coses que fan tan bé els americans. I sí, va una mica doncs en peus de plom perquè ja se la veu que són intocables els Jackson, o sigui,
2: clar.
1: Estan una mica protegits. I sí, va i li dona les mans, 5 segons i torna davant del micro a les càmeres i diu, estic frisant, ha estat el més excitant que, no? I pobre, una actriu molt jove que amb la vaga de guionistes i no havia treballat en molt de temps. Vull dir que, i el personatge que li dona és la Toya, que trist paper, però bueno, jo he trobat a faltar una mica més d'interacció amb la família. Una cosa molt estranya, no?
0: Hi ha poc, perquè és que no hi ha temps per tot. És a dir, per exemple, tota la part dels Jackson 5 podria ser una pel·lícula per ella mateixa.
1: Sí, tant. Podrien haver fet la pel·lícula dels Jackson 5.
2: Em va semblar la part més interessant,
1: sí.
2: Perquè al final, jo crec, sortint de la pel·lícula, què has après de Michael Jackson? Hòstia, jo no he après res que no sabés abans, eh? I més enllà de que pugui interessar més o menys, són coses bastant òbvies. No, és més, hi ha coses de la seva vida o circumstàncies de la seva feina que no s'expliquen. Al final, és que dedica tant temps, per exemple, a l'incendi del...
1: De la Pepsi.
0: És que saps el que em vol fer, Jordi? No he après res de Michael Jackson, no, perquè l'objectiu no era aquest, però...
2: Has d'oblidar de Michael Jackson, no has d'aprendre.
0: Els fans de Michael Jackson s'han retrobat amb Michael Jackson. La pel·lícula, en certa manera, ha ressuscitat a Michael Jackson. Jo crec que això és el que... Bueno, ens han enxerinat, no? Molts de dir, hòstia, torna a ser viu, torna a ser aquella cosa, no?
1: A mi realment m'ha agradat que podia haver estat un documental, fals documental, dels Jackson, del Jackson 5, no? De petits, de com van tocar a l'institut, del premi que van guanyar, perquè hi ha algunes fotos encara en blanc i negre, de com anaven amb aquella Volkswagen, els nens exhaus, cansadíssims perquè anaven a escola i perquè en aquella època crec que el més gran tenia 18 anys, llavors ves baixant. Sí. Després a escola, bolos, a la nit, ves tard a dormir, un nen de 8, 10 anys. Ostres, déu-n'hi-do, una casa molt petita, a Gary... Indiana.
0: Ah, tu diràs.
1: Qui li anava a dir? Sempre les estrelles surten dels llocs més insospitats.
0: Sí. Qui sí que va conèixer la mare va ser Graham King, el productor, que va dir que va ser un dels moments culminants de la seva carrera, que va anar a casa de la Catherine, li va ensenyar doncs, a en Jafar, no?, el seu net, vestit, maquillat amb el cabell de Michael Jackson. La dona doncs, estava en cadira de rodes, diu que simplement li va dir això és en Michael i va ser un moment molt emotiu, no? L'altre càsting important a la pel·lícula és Miles Teller, que interpreta John Branca, aquest advocat i representant...
1: Aquest personatge.
0: Sí, John Branca, que està productor de la pel·lícula, per altra banda, per tant, ja s'ha assegurat de tenir un bon...
2: Molt guapo.
0: De tenir un bon càsting.
1: No era tan guapo a la vida real.
0: Home, que dius, bueno, ja que m'ha sortit una pel·lícula, pues, algú millor que jo.
2: Sí, és un personatge molt amable a la pel·lícula.
0: Molt.
1: Jo vaig sospitar que no podies.
2: Un tio que porta al carrer Michael Jackson no pot ser tan amable.
1: No.
2: Per descomptat. És un cretí integral de cara als mitjans.
0: Clar.
2: De cara a les discogràfiques, està allà hi ha un moment de la negociació ara per la suposo del personatge del director d'Epic, la discogràfica
0: Michael
2: Jackson, que és un cert de càsting per mi. Hi ha un moment que està negociant allà el tio, però tia, no va de boca, ha de ser la persona que ha de dirigir aquesta negociació, no? I al final és, bueno, és un tio que va visitar el Michael Jackson a l'hospital i li porta un nino de Mickey Mouse, no? Aquest és el tarannà que confereixen aquest personatge, que sí, va ser clau, en la carrera de Michael Jackson, però que segurament no era així, tan amable.
0: Uh-huh. Dels germans, doncs, apareixen a la pel·lícula en Germain, en Marlon, en Tito, Jackie i la Toya, no? Ja hem dit la Janet Jackson, que potser és la més coneguda dels germans.
1: Pel públic.
0: Pel públic, doncs no apareix perquè no va voler aparèixer, tot i donar suport a en Jafar. Llavors tenim aquest portal que és Temazeta, no?, que sempre, doncs... va una mica més enllà, que va informar que no estava conforme amb el pes del guió i...
1: Fatima Zeta, a veure, fa una mica de fantasia amb el que escriu.
0: Però hem de tenir en compte una cosa també, que la part, diguéssim, primera de la pel·lícula ella seria un bebè, per tant...
1: Clar.
0: Tampoc és que hi hagués d'aparèixer. Però la segona part, no, ja quan ja... Bueno, ja més petita podia haver, però no es van posar d'acord, sigui amb els calés o pel que sigui, i al final és ella que no ha volgut sortir.
1: I llavors hi ha un de més petit de Michael, que és en Randy, que el va substituir en els... Això perquè ho he llegit jo, bé, ni idea ja, I penso, tots tenen talent en aquesta família.
2: Sí, però Jackson 5, quan Michael Jackson plega, segueixen.
1: Sí, sí.
2: Al final, diguem-ne, d'una manera bastant decadent, però segueixen uns anys més. Sí, sí.
1: Home,
2: s'ha tirat la botifarrada.
1: Sí, sí. Allà on posava la banya,
0: sí.
1: Era un pare tossut.
0: Sí, perquè en Michael és nascut el 58 i en Randy el 61.
1: Mm.
0: Sí, sí, és la Janet, que neix el 66.
1: És la més petita, potser, la Janet Jackson?
0: Sí, bueno, llavors el fill aquest que va tenir el pare amb una altra dona fruit d'un adulteri, que és del 74.
1: Ui, un adulteri, feia molt de temps que no sentia aquesta paraula.
0: Sí, sí.
1: T'has posat en l'època, eh?
0: En l'època total, en l'època total, sí.
2: Molts deu manaments, això.
0: Exacte, total, buscar el terme legal. Bé, doncs aquest doncs, seria el tema dels germans. Llavors també s'ha parlat de que no surt Diana Ross, no? Diana Ross, que va ser un...
1: Això t'ho volia preguntar.
0: Personatge important en la carrera del Jackson 5 en el seu moment.
1: Com és?
2: No ho sé, perquè no surt, no ho sé. No,
0: temes legals, ara ho explicaré.
2: Sí?
0: Sí.
2: Explica-ho.
0: Doncs no, simplement que Kat Graham era l'actriu que havia estat contractada per interpretar, i no sé si fins i tot havia arribat a rodar alguna escena, com a Diana Ross. El cas és que, bueno, ella mateixa va explicar bàsicament l'absència en el biòpic, no? Que abans de l'estrena de la pel·lícula, doncs va explicar que certes consideracions legals van afectar algunes escenes, incloses les que va rodar amb el repartiment. Aleshores, sí que va rodar alguna escena. No ha explicat quines consideracions legals, concretament, però sí que ha estat un tema que...
1: Era de les millors amigues de Michael Jackson.
0: Sí, sí, sí. I ells ho han... Ella mateixa, clar, l'actriu que havia fet el paper, diu, malauradament, en aquests moments ja no formen part del muntatge final... tot i que s'ha intentat preservar la major part de la història possible.
2: És que el retret que fan de la figura de Michael Jackson com una persona que està permanentment sola és poc creïble, també. O sigui, algun tipus d'entorn havia de tenir Michael Jackson. Això no s'ha retret, crec.
1: Sí que és veritat que el que, que sents com a... O... el que veus i com a conclusió el que tu n'extreus d'una manera molt senzilla és que ell troba en la seva mare el seu refugi. Sí que és cert que ho ha dit i ho havia dit, crec, en vida, que era la llum de la seva vida, la seva mare, i era qui l'entenia, i que alguna vegada havia declarat a Michael Jackson que tant de bo hagués entès el seu pare, perquè potser no acabava d'entendre'l. Eren segurament, com ens passa a molts, dos personalitats que xocaven bastant. I a la pel·lícula t'han volgut, d'una forma molt mastegada, a l'hora de construir el personatge i la personalitat de Michael Jackson amb imatges que són contigües, és a dir, per exemple, Michael Jackson és esquifit. Ja una de les primeres escenes estan tots sopant i té el plat davant i fa figuretes amb el menjar. I ja t'està dient que Michael Jackson no menjarà bé en tota la seva vida, que serà un...
2: Va tenir problemes d'anorexia, de fet.
1: No? Vull dir, te va donant aquestes pistes com a audiència que dius, vale, ja sé què m'estàs dient, no? I després, de més gran, escena de la piscina, els germans, són, no? Pues estan a casa seu, sí, a la piscina, són joves, estan en plena exuberància física i de comentaris i tot plegat, i ell contingut tota l'estona. Quan rebentarà, pensava aquest noi. I quan els veus també jugant a bàsquet, perquè clar, la casa d'Encino és que tenen més metres que... jugant a bàsquet els seus germans, i ell els diu d'anar a jugar al Twister.
2: Sí.
1: I tens, quants anys tens, no? Vull dir...
0: Però és aquesta cosa recurrent, no?, de la infantesa robada.
1: Però potser
0: i necessita...
1: massa, no? Massa I temps els... en la pel·lícula.
2: Bueno, és o sigui, el referent de Peter Pan, que surt 5 vegades a la pel·lícula.
1: Moltes vegades.
2: 10? O sigui, cal subratllar tant.
1: Exacte. Ja m'ho has dit un cop. Amb un cop heu entès que ell necessitava una infantesa que era molt fantasiós, com hi ha nens que són molt creatius, molt fantasiosos i que necessiten aquest refugi. Però ja està.
2: Però clar, tu ho has dit, això de preparar tant el terreny per dir tot això causarà que en Michael sigui d'aquesta manera, no? I dius, home, sí, però...
1: I a més, ell va fer molta feina, no?
2: Sí. Has dit la de Diana Ross? Hi ha un moment a la pel·lícula que a mi em sembla que surt Aretha Franklin, però no estic segur perquè també la presenten com a tal.
0: Ja.
1: Quan ho he buscat... Jo també pensava que era Aretha Franklin.
2: I no ho és, oi? No s'assembla físicament.
1: No, jo crec que és la Gladys Knight.
2: Pot ser.
1: Però és, no sóc cap experta, eh? És que m'he hagut de mirar unes memòries, un llibre, i just crec que en aquella nit, que coincideix amb la nit que nit d'amateurs, talents, no sé què, que feien com de intermitjos, no? I surten ells, els Jackson 5, però van sortir d'altres, i crec que si és aquella nit, és la Gladys Knight. Però jo també hagués pensat que era l'Aretha, eh?

0: Doncs anem a comentar alguns detalls ja de la pròpia pel·lícula. Ens situem primer, doncs, tota l'època dels Jackson 5, que dèiem, bueno, això dona per una pel·lícula sencera, no?, per moltes de les coses que havíem explicat abans. Comencem, doncs, a l'any 1966. Jo he posat aquí una mica, si voleu repassar els temes, no més o menys els temes musicals que apareixen en aquesta part de la pel·lícula, no? L'I'll Be There, el Never Can Say Goodbye, el Who's Loving You, i llavors en format de medley, que escoltem el I Want You Back, l'ABC i el The Love You Save, i Ben, que és una cançó que sona com en plan en directe, no? La típica història de la Ventafocs, no? Una mica aquesta part de la pel·lícula, aquest esquema que dèiem, bueno, podria començar i acabar, doncs, aquesta infantesa abusiva. I jo em quedo amb una imatge, amb un moment concret de la pel·li que a mi m'agrada molt, que és el moment aquest que està ell i el pare amb el productor musical, el Berry Gordy, i que li ensenya, doncs, com funciona la taula de so, no? I veus el pare allà que està començant a fer de les seves i l'altre se n'adona. I és com que intenta apartar el pare en aquell moment, no? M'agrada molt el moment aquest de connexió que hi ha entre ells dos.
1: A mi m'hauria agradat que la peça hagués quedat aquí. Sí, perquè és a dir, el creixement com a artista a Michael Jackson és el que jo volia veure. Jo com a espectador, que li agrada a Michael Jackson, sí. M'interessava molt veure com un nen, diguem-ne, envoltat d'una família més una mica particular, que té èxit, però el Berry Gordy era un productor espectacular en aquell moment. Va treure aquest so a la Motown, no? I de quina manera va influir això en Michael Jackson, de quina manera va treballar mica en mica el seu so. Això volia descobrir-ho i no ens ho ensenyen, perquè precisament el director fa com el pare, el treu i diu, anem de l'estudi, marxa, no? I em treu fora de l'estudi i llavors m'explica una cosa que per mi cada cop perd més interès, no? que és veure com, bueno, aquest pas cap al Michael ja individual, que ja el coneixem només una part que és la que s'ha projectat des de fora, que a vegades aquí hem coincidit en coses que no sabem si són veritat o són mentida. Tampoc em descobreix que és veritat i que és mentida, perquè tampoc m'ho explica tot. Al final és això, no? M'he quedat amb molt poca informació o coses que no volia. I aquesta part dels Jackson 5, aquest ressorgir, aquesta consolidació de Michael Jackson com un artista, m'ha agradat veure-la. I m'he quedat una mica descontent amb això, no?
0: T'ha sabut a poc.
1: Sí, mira, comparant amb Bohemian Rhapsody, però al final m'explica millor la vida d'una banda com Queen, tot i que jo discrepo del tractament que fan, però al final com a història documentada del que era una banda dels anys 70, com Queen, com diguem-ne s'incorporen al circuit de les discogràfiques, com poleixen el so, com arriben a les grans audiències, tot això, diguem-ne l'auge i la caiguda que dèiem, no? Doncs em funciona, i això aquí no ho he vist. No, m'han regatejat molta història que jo volia conèixer.
2: Jo només en aquesta part i en producció, i que no ho has esmentat i trobo que és molt important, són els coreògrafs, que han estat molts mesos treballant i fent recerca i intentant ensinistrar en Jafar perquè adoptés la tècnica, perquè al final...
0: No, en Jafar aquí no surt en part del Jackson 5,
2: no,
0: vols dir el nen?
2: Però... Sí, però jo parlo de tiro enrere, la producció en general, el Val. Nen també. I ara, relacionat amb el nen, i com aprèn el nen Michael els seus passos, balls, no? I aquests dos germans, en Rich i Tom Talawega, que són, per exemple, els responsables del tour DNA Backstreet Boys o l'espectacle aquest intermig de Madonna, l'intermig aquest de la Super Bowl, que, bueno, són peces claus, vull dir, són uns molt, molt potents. Bueno, també hem fet vídeos per Chris Brown, Jennifer Lopez, etc. Diu, clar, com aprèn el nen, en Giuliano, com a Michael, de petit, a ballar amb la tele? I llavors aquests dos coreògrafs van dir, hem de fer la mateixa tècnica amb en Giuliano. Bé, perquè en Giuliano es veu que les xarxes ja imitaven Michael Jackson, però això el van trobar. El van pillar. Però amb en Jafar li fan el mateix, el van posar com a prova, o sigui, tu aprendràs igual que va aprendre el teu tiet amb la tele i ens diràs què t'evoca això que acabes de veure i nosaltres et posarem les paraules amb els conceptes i les tècniques i a partir d'aquí treballaràs. Diu, perquè el ball és tècnica i aquí si això ens haguessin deixat molt més clar la pel·lícula, crec que hagués tingut un valor afegit.
1: I un moment, ara ho heu recordat, que està mirant la tele, que estarien de fent les pigates, diu.
2: L'espagat.
0: Sí, és veritat.
1: Que el germà ho intenta i no...
0: No li surt.
2: No, clar.
1: Crec que està mirant, perquè no ho vaig veure bé, o Little Richard o James Brown. Però al final eren dos referents de, sí, d'artistes que el ball i al moment escènic li conferien un valor, no? Però sí, però és allò que dèiem. Ara hi ha 80 bandes en aquest país de tribut a, sí, Michael Jackson, amb gent que balla de pebrots. I que llavors, clar, el recurs aquest de tenir l'imitador constant, de a veure com ho fa, a veure si s'assembla molt, és que a mi em costa molt. Llavors, cada cop que veia l'actor i que ho fa superbé ballar, intentava veure en què fallava. I realment no ho fa, perquè el tio és molt bo, no?
0: No falla.
1: No falla. És boníssim. I el cos de ball que té darrere també,
0: sí,
1: en alguns videoclips o en aquell moment que estan assajant, no? O estan creant la coreografia del Thriller. Hòstia, és que són molt bons, ho fan molt bé. Però hi ha alguna cosa que desconnecta, perquè dius... És que el Michael Jackson no feia això.
2: Jo crec que ara que has dit que durava 4 hores i que han acabat convertint-se en una pel·lícula de 2, entenc coses, perquè aquí hi ha passos que ens hem perdut.
0: La pel·lícula va molt ràpida.
2: Molt ràpida, és un embut, i penso, espera't, i de cop a la casa d'en Gino no van així, dic, com pot?
0: No, és que passen els anys...
1: Passen d'un pis a una mansió.
0: Sí, sí.
2: Escolti'm, que...
1: Podem anar així, però...
2: No,
0: no.
1: Tampoc hauria de veure la mudança, però poder...
2: És com... Mira, ho tinc aquí, Jordi.
0: Però jo entenc que no es volien menjar mitja pel·lícula en això.
2: Però és el que volem veure.
0: No, jo el que dic, podríem haver fet 5 pel·lícules de Michael Jackson i fas una dels Jackson 5.
1: És que igual el format era una sèrie.
0: Clar, sí, sí.
2: Una minissèrie.
1: Sí.
0: Parlem de Love the Wall, que és ja l'altre moment en què es presenta aquesta carrera, no? Quan signa ja per Epic el seu primer àlbum amb Quincy Jones com a productor i en Joseph allà mirant-lo, no? Hi ha una escena que m'agrada molt, molt, molt d'aquesta part, que és quan està cantant el Don't Stop Till You Get Enough. És un dels moments en què sentim la veu d'en Jafar Jackson neta, sense instruments, que és un moment que em va flipar. Em va agradar molt aquest instant.
1: Jo tenia el dubte, era la seva veu?
0: Sí, és la veu, sí. Sí, hi ha pocs moments, perquè la majoria és o veu de directament Michael Jackson i ell fa només playback, o hi ha moments en què està barrejada la veu. Uh-huh. Però en aquest moment no, és 100% la seva veu. I està molt bé com fa els... Bueno, no ho faré jo perquè estic fent el ridícul, però vull dir... Exacte, aquestes coses... Però en net, sense instruments, ho escoltes, em va semblar brutal. Molt bon moment.
2: És quan està gravant, en l'estudi.
0: Sí, a l'estudi. Mm. Sí, sí. I tu veus, no la mescla, sinó només, sí, la part d'ell fent les veus.
2: Sí, quan està tan il·lusionat que vol provar una cosa nova, que no es vol reinventar, que se'n reinventarà molts cops. Amb això també...

0: orquestra.
1: Sí, potser, no, tot això era per pista. Sí, i els estudis, m'agafo la veu.
0: O que algú també feia foto, o algú gravava, o alguna cosa així.
1: No hi ha gaire cosa, perquè jo crec que ho muntava tot bastant al Quincy Jones en aquesta època, i ell hi anava feien la part creativa, gravava les veus, algunes percussions, però hi havia una feina bastant, diguem-ne, de laboratori, Sí.
0: Assaig i error. Bueno, això que veus, és aquesta feina i de, doncs en Jafar ho fa molt bé. De fet, un any, preparant-se.
1: Sí, de fet, van reeditar no fa gaire, perquè si es feia 40 anys, el Fill de Galbat i el Love the World, hi havia unes pistes adicionals en els CDs on hi havia les maquetes alguna pista en la veu separada. És a dir, clar, quan el fet de comptar amb el suport de la família, quan dius, no, és que l'Estate Jackson dona suport a la producció, vol dir, vale, per tant, em dones tot el material per poder jugar amb ell, no? Llavors, clar, tens la gravació d'una cançó i dius, vull escoltar només la veu, vull escoltar només el baix, només la bateria, no? Doncs, clar, tenir aquests moments per poder muntar i remuntar és increïble poder jugar amb això.
2: Sí, no, la veritat és un moment brutal. I la relació amb Quincy Jones era, perquè aquí també no la veiem, m'hauria agradat veure una mica més, perquè s'insinua com una relació una mica paternal, no? És a dir, aquesta figura del pare que... actuava més com a representant que com a pare.
0: Aquesta figura del pare la veiem repetida també amb Gordy, li dèiem, no? Gordon, sí, amb Barry Gordon. També el veiem allà, amb en Quincy també.
1: Bueno, l'absència d'una figura paterna convencional, perquè el seu pare es pot dir que no és un pare a l'ús, fa que, diguem-ne, tingui... O sigui, és el pare musical de Michael Jackson, Quincy Jones, un dels pares musicals de Michael Jackson. Vull dir, sense ell, difícilment hagués tingut l'èxit que ha tingut. I, diguem-ne, jo crec que és la seva madreta laboral, no? Si tu la feina tens un referent, aquest referent era Quincy Jones. I el que abans deia, que quan el perd, la seva carrera comença...
2: Es nota.
1: Diguem-ne, concluir una miqueta.
2: També, en aquest moment de la pel·lícula, es fa referència a aquesta malaltia que tenia, que era el vitiligo, que és aquesta pigmentació o pèrdua de pigmentació de la pell. Aleshores, doncs, desmentint aquesta mala llegenda de que ell volia ser blanc, no, ell sempre volia ser negre. Vull dir que això la pel·lícula també ho deixa clar, i que feia servir maquillatge per unificar el to de pell, i llavors devia fer servir també, tot i que no s'explica a la pel·lícula, però operacions estètiques per unificar també el color de la pell, entenem, no? Per això també una llarga vida amb operacions estètiques, tot i que a la pel·lícula només veiem la de nas, no? Però, evidentment,
1: ens ho creiem, no? Va,
0: vinga. Home, és cert que és una malaltia que... Hi ha alguna model negra que també la té, però ella n'ha fet bandera, no? Al final, però has de ser molt valenta, també.
2: Es veu que, és genètica, el seu fill, el gran, també la té. I...
0: Hi ha gent.
2: Sí.
0: Vull dir que no és tan estrany.
2: Però fixeu-vos també a la pel·lícula, hi ha algunes imatges en detalls que en els moments de la seva vida íntima, aquella que comentàvem que està allà a la piscina, no?, esperant que Déu li enviï alguna cosa...
0: Jo crec que és un gag,
2: però si us fixeu les mans... veiem una mica blanques i també com que va despitregat tu li veus el pit també amb...
1: hi ha planos on es veuen les mans i es veuen les taques i...
0: Sí que en vestuari que s'ha fet molta recerca han volgut destacar, perquè amb això, clar, si ets un fan has de ser molt fidel a la cronologia, no? La primera vegada, el primer concert que va fer servir guants, quin guant era? Tot això està estudiadíssim. Jo, perquè a mi aquests detalls no m'hi fixo, no? Però sí que el recordava, o aquell moviment de barret.
2: Doncs bé, llavors ja passem a l'època de Thriller. A l'època de Thriller, que aquí és potser el top, no només el top en... ja veure el Michael Jackson més reconeixible o més desencadenat, si la voleu dir, sinó també la quantitat de temes que tenim aquí. Sona el Beat It, com es fa el videoclip, que ara en parlarem, el Thriller també, que és un dels moments més bons de la pel·lícula, la interpretació

0: interpretació de Billie Jean també en un concert, vull dir que déu-n'hi-do, és una part, potser la part musicalment també més potent de la pel·lícula. Què us ha semblat?
1: Molt bona. Suposo que l'estàvem esperant, no?
0: Sí, evidentment el thriller per mi és el millor videoclip de la història del cinema.
1: Ens va captivar, escagarrinar...
0: Jo vaig veure de petit, jo crec que...
1: Tots el vam veure de petit.
0: Aquesta passió que tinc pel cinema de terror crec que m'ha ve d'aquell videoclip, perquè a més em va provocar autèntics malsons, però malsons de veritat, amb els homes llops, sobretot més que amb els zombis. Jo la imatge de l'home llop em perseguia, i que sentia udols i em ficava sota el llit, o sigui, i el videoclip és...
1: I té aquest gir, no?, final, que, sí, que és molt bo. Thriller és
2: no ho explicarem
1: que...
2: ara.
1: No, spoiler.
0: Totes maneres, és veritat, ell va inventar un gènere, va inventar els videoclips, no eren així, i ell no em deia videoclip, no em deia que era un curt, que de fet, doncs és...
1: Home,
0: és
1: 14 minuts.
2: Que pràcticament és el primer clip que té una història cinematogràfica...
1: Sí. Explicada, clar, un argument...
2: És a dir, hi havia la llegenda que el Bohemian Rhapsody president el primer videoclip, no és cert, hi havia videoclips anteriors, però amb una voluntat diferent, no? És el primer cop que de fet el videoclip apareix perquè els Queen no poden fer la cançó en directe en un programa de televisió i diuen, doncs, què fem? Gravem un clip, una... No es deia clip, no sé com es deia, yeah, programem alguna perquè ho puguin passar. I així va néixer, no? I és després que es van construint clips, però al final com recreacions de directes o... I aquí és el primer cop que algú diu, no, anem a fer una petita pel·lícula, té una introducció, té un nus, que és la cançó, i té un desenllaç, no?
1: Uh-huh.
2: Això...
1: I l'equip de producció, ah, i clar, de fotografia...
2: I molts bitllets en una taula, i però, sobretot, molts referents cinematogràfics, això és important.
1: Que també a la pel·lícula surt, sí, sí. En català, El amanecer de los muertos,
0: Romero, la primera d'en Romero.
1: Sí, la primera en blanc i negre,
0: sí,
1: i surt,
0: sí,
1: un tall,
0: la nit dels morts vivents,
1: Perdó, que ell l'està mirant, no? I llavors, sí, tot seguit... Doncs
0: jo m'esperava que sortís la del John Landis, no? L'hombre lobo americano en Londres, no? Més que res per la referència, sí, sí, sí, de John, sí, sí, Landis.
2: Dius, però és posterior, no?
0: Ai, ara m'has fotut.
2: Jo crec que és del 84-85, però igual em falla memòria, i el thriller és dels 83. Si no, si és l'ou o la gallina.
0: Sí, ara ho buscarem, ara ho buscarem. A veure quina va ser.
2: Però sí, el plano aquest on es veu en Landis, a mi em va fer molta il·lusió.
0: Sí, i a més, o sigui, la manera en què li diu, no? Ara, el que comentaves abans, sí, no, filma els peus, no? I li ha de
2: que,
0: dir a John Landis
2: que
0: com...
2: Que devia ser així.
0: Segur, sí, sí.
2: Perquè ell era molt conscient del que volia, no? Que quan tenia una cosa al cap, I bueno, el fins al principi té aquesta roda del Vincent Price, que és un referent del cinema de terror. De fet, hi ha pel·lícules de la Hammer que es veuen també a,
0: sí,
2: la pel·lícula, també,
0: sí,
2: com a inspiració,
0: sí,
2: del thriller. Té molts elements cinematogràfics d'aquesta cançó. Diria que tot el disc també, alguns dels videoclips que va fer. N'hi ha un, també, abans que dèiem, no recordo, crec que és el del Beat It o el de Billie Jean, no els confong, que va passejant i les rajoles es van il·luminant.
0: Uh-huh.
2: Va ballant, és un referent, diguem, del camí del Mac 2, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Sí, constantment estava buscant aquest tipus de referents, de connexions amb el món de Hollywood.
0: Quina data és? Del 81, mira.
2: No, mira, sí, tenia raó.
0: D'un any abans, sí, sí, sí, sí. Clar, esperava el moment de veure la conversió i no sé si no va haver-hi drets aquí per passar aquesta imatge o què va passar, però sí, sí, està bé, John Landis, que per cert, fa molts anys, Marta, no sé si te'n recordes, que va venir John Landis a Sitges i
1: el vam veure?
0: Sí, jo tinc una foto amb John Landis.
1: Tu tens una foto amb John Landis?
0: Sí, sí.
1: Jo amb en Santiago, sí, sí, Segura.
0: Mira,
1: són diferents.
2: Pues és un dels grans, eh?
0: Sí.
2: Llàstima va tenir... Bueno, aquell accident durant la gravació d'una pel·lícula.
0: Uh-huh.
2: Però tenia una carrera bastant...
0: Sí, va fer els Blues Brothers i tot això. Vull dir, sí, sí. John Landis, sí, vull dir que perfecte. M'hagués agradat un cameo seu. Jo, va haver-hi un home que semblava que...
2: Però d'edat, eh? Ja.
0: Sí, sí, sí, però vull dir que
1: bueno,
0: encara...
1: Bueno, però Scorsese... Encara tira.
2: Sí, d'aquella manera.
0: No, però encara fa bones,
2: sí, sí,
0: pel·lis.
2: Sí, sí.
0: I el moment aquest de thriller, per cert, també surt amb Ola Rai, que és l'actriu que interpretava la xicota de Michael Jackson, que va escriure unes memòries fa uns quants anys que com que havien tingut una mena d'afer o alguna cosa durant el rodatge del videoclip. Clar, aquí tampoc es tracta la figura de Michael Jackson...
1: La seva sexualitat no hi és.
2: No. Asexual.
1: És asexual.
0: Totalment. Clar, això no és cert.
1: És un àngel.
0: Això no és cert, vull dir...
2: No, és això, és la figura angelical de... Ja. No, no permet que hi hagi... Però aquesta noia l'enfoca en diverses vegades de manera poc justificada. Sembla com si estiguin dient ha passat alguna cosa amb aquesta noia, te l'enfoco dos o tres cops. Però no ens expliquen res.
0: No. Perquè al final de Thriller, que m'agrada molt, també se'n va fer molt curt, perquè... Bueno, clar, dius, hosti, un moment tan mític a la seva història potser mereixia més minuts a la pel·lícula.
2: Sí, perquè aquí és un moment que el director crec que sap on posar la càmera, i posa la càmera present darrere les càmeres, que és el que jo vull veure.
0: Carà, perquè l'altre ja ho has vist.
2: Clar. I és el que no passa amb els concerts, poses la càmera al mateix lloc que l'espectador, al mateix lloc on jo estic veient sempre els concerts. Llavors allí no, m'ho poses, i vull veure què estava fent el Landis, com es gravava aquest videoclip. Suposo que era en un exterior d'un...
1: Les polígones, no, les naus,
2: sí. Vull dir, sense cap...
1: No sé si han tornat allà mateix, No sé si...
2: Mira, allò... hi vaig pensar, eh?
1: Crec... No, potser estic equivocada, però diria que en Jafar ha explicat que han tornat allà mateix i que tothom... bueno, que hi havia els nervis a flor de pell. Clar, que tot era molt, molt viu, no?
2: Això està bé.
1: I com a anècdota, per exemple, no sé si en aquest de Thriller... O sigui, l'equip que ha estat implicat en aquesta pel·lícula, fotografia, maquillatge, disseny, alguns... d'aquestes persones ja havien estat, per exemple, a la gravació de l'espot de Pepsi. Ho han recreat. Sí, sí, vull dir que han tingut gent en plantilla per aquesta pel·lícula que d'alguna manera han estat
2: implicats
1: en la vida professional de Michael
2: perquè
1: Jackson.
2: Perquè això de Pepsi no s'han vist imatges, no?
0: De l'accident real, sí. Jo tampoc.
1: Jo no recordava haver vist...
0: Jo no les he vistes, si més no. No. Vale. Clar, perquè suposo que devia haver l'accident i ja potser no, aquell ho van destruir el metratge perquè no es veiés o... No en tinc ni idea, eh?
1: En canvi, sí que hi ha en aquesta pel·lícula testimonis.
2: Clar.
0: Germans, per exemple.
1: Sí, i gent d'estaf, vull dir, gent d'equip, de maquillatge, de vestuari, de... Sí, sí, de gravació...
0: En aquest moment és el que te n'adones compte que ell és una figura mundialment coneguda, perquè el moment aquest que se l'enduen amb l'ambulància, amb tota la gent tirant-se sobre, ell està allà
1: i la gent fent guàrdia, jo pensava pesats, aneu cap a casa.
0: Sí, sí. No, allà te n'adones que dius, no, ara ja és l'artista top mundial, no? Vull dir, s'ha convertit en el seu moment va ser Elvis Presley, no? Ja veus, dius, aquest tio és...
1: I aquí en l'hospital volen, jo crec, d'alguna manera demonitzar encara més el pare quan amb el metge té aquella conversa. I jo l'entenc, perquè en Michael viu en molta part de la seva vida, li encanta exposar-se... al públic, li encanta fer el que fa a l'escenari. Potser la manera de dir-ho és molt barroera i és massa precipitada perquè, hòstia, el teu fill tot just acaba de sortir una cirurgia, no? Però penso, l'home no va tan lluny de la... O sigui, no va tan
2: no,
1: lluny, però...
2: Intenten exonerar el pare des d'un punt de vista des de... O sigui, no poden deixar el personatge diguem-ne arquetípic del dolent, no
0: clar
2: el poden deixar
0: sigui...
2: anar, però li donen una escletxa per dir bueno, no vull dir perquè l'única manera que té de suportar la vida és cantant,
1: no,
2: ballant.
1: És que dic, no pas per interès, però és que el meu fill necessita clar. Això. I la mare li diu, però què estàs dient?
2: Però ets un animal, tio.
1: I des de quan saps que necessita Michael, no? Només li faltava dir això.
2: Capaç que estaven com en una sala
1: d'espera,
2: d'espera, que jo no veig la feina Jackson en una sala d'espera.
1: Jo també ho vaig pensar,
2: que sí?
1: Dic, no.
2: Això sembla el cap d'aquí.
1: No, la família no, perquè després l'habitació era de luxe.
2: Home, clar.
0: El que sí que és real és que la indemnització que li va donar a Pepsi la va fer servir per...
1: Els cremats nens, no? Els cremats. No, però
0: a l'hospital.
2: De fet, a l'hospital... De cremats,
0: sí, sí. De fet, ell, el que veiem que va veure un pacient i tal, això també és cert, i inclús va mantenir contacte amb alguns d'aquests pacients durant molts anys. Okay, I el concert de Bat, en què acaba la pel·lícula, no sé si voleu afegir alguna coseta.
1: No, que el vestuari és impecable.
0: Sí, sí.
2: No, que està molt ben recreat.
1: Està molt ben recreat.
2: Sí, sí.
1: I te n'adones de com disposava els focus, com es movia amb precisió, ja te donen aquella pista de aquí en Michael ja dominava força.
0: Bueno, i la gira mundial va ser... No sé si també pel que deies tu, Jordi, que no hi havia hagut gira thriller pròpiament, i en aquest cas sí que era la gira de Michael Jackson, les entrades exaurides arreu del món, va ser una cosa sense cap precedent.
2: Sí que és veritat que tot aquest concepte...
0: Aquí va tocar el Camp del Barça, no?
2: Home, Estadi? O Camp del Barça? No.
0: Camp Nou, jo diria.
2: Pot ser. Clar, qui d'alguna manera dispara tot el tema escènic és Madonna, que és tot una mica anterior a Michael Jackson, no? On els concerts ja no només és un grup arreu del que sigui tu amb música i un cantant, sinó que és un espectacle integral. Llavors, això... Michael Jackson porta a l'extrem. Jo les crítiques que he llegit a posterioritat dels concerts d'aquesta gira és que tècnicament són impecables, però són molt freds.
1: Els de Bat?
2: Sí, perquè tot està ultra calculat, no hi ha cap espai per la improvisació. O sigui, bueno, el que es veu una mica en el concert, no? Està en el lloc. Quan toca una regió surt el fum, no?
0: Sí.
2: Quan toquen aquella nota, tot està absolutament calculat. Des del punt de vista espectacle està bé, però és el punt de vista d'un concert de rock o de pop,
1: d'emocionar amb el públic o que tingui alguna connexió.
2: Sí. Però clar, ell inaugura, juntament amb Madonna i amb d'altres, aquesta concepció teatral més operística, si vols, d'un concert de rock, no? Que té una narrativa, no? Són cançons una darrere l'altra.
1: Clar, tu admiraves Michael i podies reproduir... Bueno, admiraves, podies reproduir algun dels seus gestos i jo vaig quedar amb Madonna.
2: També reproduïa gestos de Madonna.
1: Vaig intentar.
0: Bueno, és que això de tocar-se l'entrecuix era trencador i això molava perquè doncs, te feia també doncs, bueno, una mica més rebel, maig. Una mica més rebel. Sí, sí. Jo crec que amb això va connectar amb la gent.
2: Sí.
0: Sí, no, és que és veritat. Ella, coses així.
2: Ella quan va fer el Bat, o sigui, era absolutament ambiciós. Deia que per cada cançó del Bat havia de tenir un videoclip i que volia que cada cançó del Bat fos número 1.
1: Mare meva.
2: Ho aconseguim unes quantes.
0: Ja.
2: Poques, però eren totes no, eh? Però vull dir, tenia aquesta ambició. Com podia superar el filler, no? El disc més venut de la història de la música, com podia superar l'impacte que havia tingut, no? I ho va intentar.
1: No hem parlat del Moonwalk.
0: Del Moonwalk, què vols dir del Moonwalk?
1: No, he trobat la dada aquestes...
0: Que no el va inventar ell el va perfeccionar i el va popularitzar.
1: No el va inventar ell. A la pel·lícula ja se sobra que ella ho deixa una mica clar.
0: Més,
1: que
0: ell ho havia dit, vull dir, no és una cosa que...
1: No. Segons he llegit, la primera vegada que surt, com ho fa tècnicament, perfectament, és el programa dels 25 anys de la discogràfica Motown, que van fer un especial per la televisió, aquest de Motown 25, Yesterday, Today, Forever, no? I llavors allà ell fa aquest moonwalk. I clar, llavors les cadenes, ara no recordo, no sé quina cadena era, tenien milions d'espectadors i tothom va quedar flipat amb aquell pas.
2: Tothom ho ha intentat imitar.
1: I també diuen que...
0: Ho imiten més a la pel·li de Life of Chuck, que allà, quan el nen està aprenent a ballar,
1: és veritat,
0: els flipa tothom fent el moonwalk. Sí. O sigui que ara la teniu a Amazon Prime i s'està fent més popular que quan es va estrenar en cines la pel·li.
1: Mira tu.
0: Aprofiteu-la.
1: Aquesta pel·li és molt emotiva, també. Està molt bé. I un altre pas que també s'ha intentat imitar i no sé si com han sortit els resultats és en aquest clip de Smooth Criminal. Aquest ajata que la gravetat aquest costa,
2: no sé quin nom té,
1: no ho sé, però aquest s'ha intentat.
2: Aquest, si ho proves i no et surt,
1: vas de lloros, no? Fas de lloros, no passa res. Segurament amb ell també en algun moment, no?
2: Sí, que sembla ser que era un enginy tècnic,
0: Doncs Jordi, moltíssimes gràcies per estar avui aquí de convidat. Hem tret tot el suc possible, diria que aquí
1: ara, encara hi ha temes, però per avui deixem-ho aquí.
2: Els farem fora de micro.
0: Amb el Michael Jackson jo crec que ens passa com la pel·lícula, és tan immensa la figura que no tenim temps per tot, també hem hagut de fer la nostra tria. Doncs vinga, anem a acomiadar el programa. Una abraçada, Marta.
1: Vinga. Bé.

0: Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. El creuer afectat per un brot d'antivirus arribarà durant aquesta matinada a Tenerife, més aviat del que estava previst, fet que permetrà avançar a demà diumenge el trasllat dels espanyols que hi viatjaven fins a Madrid, on seran confinats a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. L'operatiu de rebuda està dissenyat perquè els primers de baixar del buc siguin els 14 passatgers espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans. L'hora d'arribada està prevista entre les 3, entre les 4, disculpin, i les 6 de la matinada, hora canària. I des d'aquest matí una dona compleix quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va ser a prop de la dona que va morir per antivirus després del vol entre Johannesburg i Amsterdam. Per ara, aquesta quarantena és preventiva i no té símptomes. I anem a Granollers, ja que demà es fa una prèvia pel Tour de França, acollint la cita anual de la Diada de la Bicicleta. Recordem que la capital del Vallès Oriental és l'inici de la tercera etapa del Grand Depart, que sortirà el 6 de juliol. Ens l'informa des de Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
3: Les inscripcions ja superen les 400 persones i la gent encara s'hi pot inscriure fins a l'hora de la sortida a les 9 del matí a la plaça de la Porxada. Per generar més afició a la bicicleta, l'Ajuntament de Granollers ha preparat tres modalitats: una pedalada inclusiva de 3 quilòmetres, una pedalada popular de 8 i una ruta cicloturista de 57 quilòmetres amb arribada al circuit de Barcelona-Catalunya. Felipe Pérez, del Club Ciclista Granollers, diu que faran neutralitzacions per garantir la unitat dels corredors.
4: Uno lo haremos a la salida de San Antonio de Vilamayor, para que ahí todo el mundo que se haya descolocado un poco subiendo por Cánovas y tal, nos encontremos allí, podamos pasar Llinars y el semáforo de Llinars todos juntos, y luego ya sí que ahí viene el Collet y Parpés, pero hacemos otra neutralización al llegar a la roca.
3: Els ciclistes podran rodar pel traçat vallesà i fotografiar-se en el podi.
2: I en política, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Panic, ha demanat per carta al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que iniciï els tràmits per impulsar l'ampliació del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. I seguim, en aquest cas, en política, ja que també avui es compleixen 76 anys de la declaració de Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europea. Precisament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat avançar cap a una Unió Europea basada en el federalisme per respondre a la situació geopolítica, econòmica i social que viu al món. I en els esports, l'Espanyol busca intentar guanyar a Sevilla en el seu camp. Per ara, el resultat amb 30 minuts transcorreguts és de 0-0. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Una altra de les formacions que van revolucionar el món de la música i que es van donar a conèixer el 1973 a Nova York. Són els Kiss i segurament també recordes aquest gran èxit, I Was Made For You.

0: 107.3 FM.
1: Musiccat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre.

0: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
1: Ui, ens l'hem passat, no?
2: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
3: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
4: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional. El d'un nadó que no ha pogut quedar-se. O el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
6: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
5: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
6: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
7: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
8: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
7: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
8: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
7: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
9: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
10: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
11: Ràdio Vilafant.
12: Segurament que no has oblidat èxits com el Let's Groove, Sechemba, Boogie Wonderland, Fantasy o aquesta gran balada, After the Love Has Gone, Earth, Wind and Fire.

0: 107.3 FM. Ruta 66. Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: La veu prodigiosa de Queen, aquí tens el Don't Stop Me Now.

0: 107.3 FM. L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 21 de febrer, gra de sorra amb Guillem Coscubiela. 28 de març, Bel Contes. 18 d'abril, gra de sorra amb Albert Quintana. 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, gra de sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, gra de sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, gra de sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Ells, The Blow Monkeys. La peça, bé, tot un èxit, perquè va ser una de les cançons que més es va escoltar de la seva discografia. I Don't Have to Be This Way. Sí, The Blow Monkeys.

La veritat és que havia estat un èxit important i una d'aquelles cançons que també ens agrada recuperar, perquè els Blue Monkeys van triomfar arreu del món amb aquest i altres temes. Amb un estil pop, discotequer, molt, molt personal, eh? Money's Too Tight, un dels grans èxits d'una formació que, la veritat, va ser una llàstima que s'apareixin i que no tornessin o que no continuessin fent bons temes com aquest. Eren els Simple Red.

Històries musicals més que apassionants, sobretot quan es tracta d'escoltar la veu i la música d'aquest italià que ens ha enamorat a més d'una ocasió. Eros Ramazzotti amb Coses de la vida. I en aquesta ocasió, acompanyat de la gran tigressa Tina Turner.

0: serà irrepetible.
1: Aquest cap de setmana serà irrepetible.
2: Aquestes vacances seran irrepetibles.
3: Si us plau, donem importància al que realment és irrepetible. Del 7 al 9 de maig, Expo Fira de Vehicles d'Ocasió de Ford Garatge Central. Més de 50 vehicles de quilòmetre zero i d'ocasió, tots amb finançament a mida i entrega immediata.
2: Això sí que serà irrepetible.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor

Daven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. Opti.cat. Cuidem la teva visió i la teva audició.

Al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar. Ens ha deixat fa poc el Duc. Aquí tens a David Bowie, Mother Love.

Així és com ens agrada també recordar des de Ràdio Vilafant una de les cançons més importants, més exitoses i més mítiques dels Pet Shop Boys. You are always on my mind. Sempre estàs a la meva ment.

0: teva vida.
1: La teva vida.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. Divendres 8 de maig, presentació del llibre Tres lugares de invierno, amb Juan Miguel Guirao. El divendres 15 de maig, presentació del llibre Converses a sobretaula al motel, amb Joan Armenguer i Xavier Fabrés. El divendres 22 de maig, Realitats paral·leles 1 i 2, dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safon. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda.
3: A l'hora de recuperar velles peces i grans èxits, no ens podem descuidar de Rod Stewart, amb aquest Maggie May.

No li perdem la pista tampoc a Enrique Iglesias i rescatem des del seu calaixet dels records el Hero. Would you dance?

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Cicle de xerrades, drets de les persones grans a Vilafant. El dijous 14 de maig, a les 5 de la tarda, a la rectoria, xerrada Un cuidador inexpert, a càrrec de Joan Sales. El dimecres 27 de maig, a les 5 de la tarda, també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos, a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny, a les 5 de la tarda, a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida, a càrrec de Són provisionals. Recorda, cicle de xerrades, drets de les persones grans. A Vilafant, no hi faltis. La diva Madonna, aquí amb el Into the Groove.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
1: Segurament recordem aquesta formació de nom Europe per una de les cançons més exitoses, que es deia The Final Countdown, però també sonava aquesta preciosa i gran balada de nom Carrie.

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Sempre impressionant els temes d'Elton John, Sir Elton John. Goodbye, Yellow Brick Road.

Un preciós tema, una gran cançó de les moltes que té Elton John i que recuperàvem també aquí en els clàssics de la FM. Goodbye, Yellow Brick Road, Elton John.

Aquesta era una cançó que va ser publicada i editada l'any 1984 i es va convertir en tot un número 1. Ens estem referint a Miguel Bosé i aquest...

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Clàssics i clàssics, cançons que han estat èxit, com aquest tema de Jarabe de Palo, Grita. Grita.

0: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
2: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
2: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
2: Ajuntament de Vilafant.
3: La música funk i apoderant-se de les zones de ràdio Vilafant FM, quan la música era música, no el que es fa ara en moltes ocasions. Move it! Anton's B, Don't Know About.

Atenció, canvis en l'excursió a Castellalló de Clau de Sol. L'excursió prevista del 20 al 24 d'abril queda anul·lada i es proposa que sigui de l'11 al 15 de maig, amb les mateixes condicions, però amb un preu més econòmic, 660 euros per persona. El motiu d'aquests beneficis és que ens hem unit dos pobles, Vilafant i Olot, per fer aquesta sortida i omplir l'autocar. Recordeu que visitarem poblacions com Calatayud, Aranda de Duero, Burgos, Ávila, Segovia... Preguem que us apunteu amb la màxima brevetat possible i fer el pagament. Recordeu, excursió Castellalló amb Clau de Sol. A més, l'associació Clau de Sol pot ajudar a financiar aquesta sortida sense interessos. Informeu-vos al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al camp dels enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les forques, Antoni Caselles. Al telèfon 609-4507-41. Excursió a Castella i Lleó, de l'11 al 15 de maig, amb Clau de Sol. La música des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM, els clàssics que t'estem acostant, com aquest tema de Beach Boys, California Dreaming.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: A vegades així ens sentim culpables. Ens ho recorden Barbra Streisand i Barry Gibb.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Una bona peça de Paul McCartney, Hope of Deliverance.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
2: Ui, ens l'hem passat, no?
3: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
4: Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgema 2 de Figueres.
5: I ja portem uns quants anys buscant el camí directe cap al teu cor. The Way to Your Heart amb Soul Sister.

0: La nit més fosca, un viatge per la Crònica Negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.
1: Suposo que recordareu casos com el de l'assassí de la Katana, el crim de Burgos, el crim de Pioz, els germans Menéndez, el parricida d'Elx. Tots ells els hem tractat en aquest programa al llarg d'aquestes temporades i tots es caracteritzen per ser crims de nens o de joves o d'adolescents assassinant a tota o a part de la seva família. Sempre és esfereïdor un nen assassí, i molt més encara si les víctimes són els seus pares o els seus germans o la família en general. Però quan, com en el cas d'avui, no hi ha o no es coneix absolutament cap motiu pel qual es va desencadenar l'horror, el tema és encara més terrible. El cas d'avui va passar l'any 1986 a Jerusalem, a Israel. Un nen de 13 anys, Apun Cohen, un dolç nen, va assassinar una nit tota la seva família, pares i germanes, després de veure una pel·lícula amb ells. El motiu, com ja dèiem, si n'hi ha, només el sap ell i, en tot cas, potser el seu advocat. Avui intentarem veure si nosaltres descobrim aquest motiu. Benvinguts a La nit més fosca.
0: La nit més fosca.
1: Bones, benvinguts un dia més al programa de Crims i de Crònica Negra, La nit més fosca. Avui tenim un cas, bueno, és el primer cop que el tractem en el programa, però casos semblants sí que han tractat en altres ocasions al llarg de aquests 9 anys de La nit més fosca, i tots ells es caracteritzen per tenir en comú que són molt pertorbadors. Tots els crims ho són, però aquests fan especial mal, ja que el protagonista és un nen o un jove que acaba amb la seva família. I en aquest cas, a més, ja veurem que el pitjor és el motiu o l'absència del mateix, el que fa que aquest cas d'avui sigui molt colpidor. I per tractar-lo ens hem de remuntar fins a Jerusalem, a Israel, l'any 1986, per parlar d'aquest cas d'aquest jove, d'aquest nen de 13 anys, aquest nen conegut com el dolç nen, que es deia Apun Cohen. Per parlar del cas d'avui tenim, com sempre, el nostre historiador habitual, en Joan Plana, a qui saludem tot seguit. Bona, Joan.
2: Molt bona, Sergi.
1: Què tal, com estàs?
2: Doncs bé, content d'estar un dia més amb els nostres oients. Avui anem a Israel, que és un país que ja hem visitat, però és la primera vegada que el visitem per motius, diguem-ne, no polítics, eh? Avui és més la primera crònica negra pura d'Israel.
1: És veritat, perquè Israel ja l'hem tractat en diverses ocasions i sempre en relació, com dèiem, a atemptats, i sobretot molt relacionat amb aquesta guerra eterna entre Israel i Palestina, i crec que hem fet programes en què hem vist de les dues bandes, però avui parlem de crònica negra pura i dura, eh? Parlem d'un cas que va passar a Israel com hagués pogut passar a qualsevol altre lloc. Però no sé fins a quin punt el context històric d'aquell Israel dels anys 80 és important o no pel cas d'avui.
2: Bueno, a veure, no és especialment rellevant, només hi ha un fet que sí que afecta directament i que segurament no es podria haver produït en un altre país, vale? Primer de tot, no crec que calgui fer tot el repàs històric, però només per situar-nos, Israel, un estat que neix l'any 1948, després de la Segona Guerra Mundial, la comunitat internacional compra d'alguna manera aquella idea bastant antiga de donar als jueus una pàtria, de donar als jueus una llar nacional, que és un estat al món, almenys un que fos de majoria jueva. Aquest naixement d'aquest nou estat no es produeix de manera ni pacífica ni tampoc absent de polèmica. Neix aquest estat en una zona palestina, una zona que feia molts segles que era de majoria àrab, de majoria musulmana, i per tant aquí, doncs, des del seu naixement fins als nostres dies hi haurà nombroses acusacions d'il·legitimitat cap a aquest nou estat d'Israel. I també neix, com deia, de manera no pacífica, perquè, doncs, només en el moment de néixer ja entra en guerra amb tots els països del seu entorn. Vale, això quina relació té amb el cas d'avui? Doncs la relació que té amb el cas d'avui és que aquesta relació turbulenta que ha tingut Israel amb tots els seus veïns, amb els quals ha estat en guerra gairebé sempre, de manera més o menys intensa, amb aliances o amb acords de pau més o menys espontanis, diguem-ne, bueno, ara sí, ara no, amb altibaixos molt dissonants en el temps, però d'alguna manera o altra sempre ha viscut en una situació de tensió militar. Això ha fet que fos un estat, com el propi nom indica, doncs, profundament militaritzat. De fet, el pare del nostre protagonista d'avui, el pare de la siga del qual parlarem avui, era militar, vale? I no només era militar, sinó que també tenia a casa la seva arma llarga reglamentària, el seu fusell reglamentari. I no només el tenia a casa, sinó que també es dedicava a ensenyar a utilitzar aquest fusell als seus fills, també als més petits, com el nostre protagonista, que en el moment dels fets tenia 13 anys. Vale? Això segurament és l'element que no podria passar a qualsevol país del món, però sí en un país bastant militaritzat com Israel, en el qual doncs tenir armes, diguem-ne, que està bastant normalitzat, i sobretot formar els nens en el tema de les armes des de ben joves, perquè es dona per fet que un dia o altre els necessitaran, pues també.
1: Bé, això hagués pogut passar també als Estats Units, tot i que bé, Israel, Estats Units, bueno, no sé fins a quin punt, quina diferència hi acaba d'haver. En tot cas, aquest seria el fet pel qual el context històric potser més rellevància tindria. Per el que fa a altres coses que també teníem el mateix, no? Suposo aquesta guerra eterna en Palestina, no sé si està en un moment més relaxat o no, teníem alguna cosa més a destacar del moment?
2: Hi ha un altre element que no té relació directa amb el cas, però també està bé per contextualitzar. El cas d'avui té lloc a Israel. Així com tot Israel, tot l'estat, tot el territori és motiu de disputa amb Palestina, el cas d'Israel és especialment motiu de disputa, d'acord? Perquè la pròpia ciutat té barris
1: de Jerusalem, que Palestina...
2: Sí, Jerusalem. La pròpia ciutat té barris, diguem-ne, que els palestins reclamen com a la seva capital, i en canvi doncs Israel nega aquesta consideració, vale? Per tant, la pròpia ciutat en si és un element de disputa entre Israel i Palestina. De fet, la comunitat internacional majoritàriament no reconeix a Jerusalem com la capital d'Israel. Això és una cosa que a vegades la gent li sorprèn, però la major part de països del món no reconeixen Jerusalem com la capital d'Israel. De fet, les ambaixades generalment estan a Tel Aviv. Estats Units sí, però la major part de països no. Llavors, un d'aquests barris en disputa és el barri d'En Kerem, que és un barri antic de Jerusalem. De fet, era una antiga localitat parada de Jerusalem, molt de caire rural, que per cert apareix en diversos moments esmentada a diversos textos sagrats, tant de jueus com de musulmans com de cristians. Per tant, diguem-ne, escenari de fets mitològics, per dir-ho així, o històrics, segons a qui li preguntis.
1: Però se'n va néixer, barri... de fet, Sant Joan Baptista, no?, aquest barri.
2: Sí, exacte, sí. També surt, doncs, un episodi de la visitació, que és un element important, doncs, del Nou Testament. Doncs, bueno, tot això, doncs, aquest barri apareix. Aquest barri, que de fet era un poble, però amb l'expansió urbanística d'Israel va acabar convertint-se en un barri. Vale? Llavors, aquest barri, fruit del conflicte, el primer conflicte entre israelians i àrabs de l'any 1948, va ser evacuat, és a dir, es va expulsar la població autòctona i va ser repoblat íntegrament per jueus. D'acord? Per tant, és una de les moltes, diguem-ne, dels molts elements de greuge que encara avui en dia la comunitat palestina doncs té molt gravat a foc com a resultat dels nombrosos conflictes que hi ha hagut en tota aquella zona, com a resultat doncs del conflicte. Per tant, aquest és una mica el context del lloc on té lloc els fets d'avui.
1: I una d'aquestes famílies que van repoblar tota aquesta zona, aquestes famílies jueves, era la família Cohen. Llavors, que és la família de la qual parlarem avui. Què ens pots explicar d'aquesta família? Què es dedicaven? Com, per qui estava formada? Què feien?
2: Aquesta família era una família israeliana, bastant patriòtica. De fet, com ja hem comentat, el pare era militar, treballava per l'estat, i estava formada per els pares, que es deien Nissim i Lea. En aquell moment tenien respectivament 44 i 40 anys, i els seus 3 fills, 2 nenes i un nen. Concretament, la germana gran, que es deia Anat, en aquell moment tenia 18 anys i estava fent la mili, perquè a Israel la mili existia, de fet encara existeix avui en dia i existeix pels dos sexes, per tant tant homes com dones la fan, i a més és una mili llarga, crec que dura un parell d'anys ben bons. Llavors hi havia la germana mitjana.
1: Veig que el fet de ser dona no suposa un problema en allà?
2: No, en això per fer la mili no. La segona es deia Shira, en aquell moment estava estudiant, estava fent l'últim curs de secundària, vol dir que l'any que ve segurament ja li tocava també fer la mili. I després tenim el Benjamí de la família, el més petit, que és aquest noi del qual no coneixem el nom de pila, només sabem que és conegut per A. Cohen. Vale? El fet de que no sapiguem el nom ja ens dona una idea de que la cosa, algun problema hi ha. Aquest noi, totes les fonts afirmen que xecs habituals no en trobaríem cap, vale? És a dir, no és un noi maltractat, no és un noi que se l'hagi abusat, que vingui d'una família desestructurada, que vingui d'un entorn social molt dur, que tingui molts problemes a escola des de petit, vull dir, tot això no consta. Sí que consta que no és un xec gaire habitual, que tenia altes capacitats, el que puguem dir, en diria altes capacitats. Era un nen superdotat des del punt de vista intel·lectual.
1: Clar, no hi ha xecs, perquè de fet el cas tampoc té xec amb cap altre cas que han fet. O sigui, he dit al principi que en recordava molts altres casos que hem fet en el sentit de fill assassinant els pares, però veurem que precisament no és un dels típics casos que parlem i, per tant, doncs no té xecs dels habituals, perquè el cas tampoc ho és d'habitual, no?
2: No gaire, no. A veure, algun cas hem fet, no exactament igual, però amb certes similituds. Però no és dels més habituals. Recordo, per exemple, l'assassí de la Katana, per exemple.
1: Ah, bueno, sí, exacte. Sí. Bé, veurem aviam, perquè... Veurem. Bé, per tant, ens hem de situar, un cop ja hem conegut el context històric i la família, ens hem de situar el dia dels fets, que era divendres 21 de febrer de l'any 1986. Què passa?
2: Bueno, doncs aquell dia tot comença de manera normal, la jornada transcorre amb normalitat, cadascú va a la feina o va a l'escola i cap al vespre, doncs tothom cap a casa, ¿vale? Quan arriben a casa, abans de sopar, el pare decideix fer una de les seves classes de formació armamentística al seu fill petit, ¿vale? És a dir, agafen el fusell del pare, que com ja he explicat el guardava a casa, se'n van en un descampat i el pare li ensenya doncs a carregar, disparar, apuntar, tot plegat. Quan han estat una estona practicant, se'n tornen cap a casa i en plan família idíl·lica, doncs la mare ja tenia el sopar preparat, seuen tots a taula, sopen, expliquen com ha anat el dia, tot fenomenal. Llavors, després de sopar, decideixen, també molt en escena bucòlica de família, doncs decideixen anar a veure una pel·lícula. Bueno, anar a veure una pel·lícula, no, és a dir, posar-se una pel·lícula a casa, ¿vale? S'asseuen tots al sofà, en plan família feliç, i posen una pel·lícula. La pel·lícula, per cert, sabem quina va ser, que va ser la pel·lícula Papillon. No sé si l'has vista tu.
1: No, gens. Tu l'has vist?
2: Pues està bé, sí. He vist la versió antiga, que és la que van veure ells, la versió de 1973, protagonitzada per l'Steve McQueen i en Dustin Hoffman, que per cert està bé. Ara Film Affinity no sé quina nota té, la veritat. A veure, vaig a buscar-ho.
1: Papillon és Papillona, no?
2: Té un 7, vale? Papillon és el sobrenom que té un pres, vale? Un pres a França, al segle XIX, que el condemnen per un delicte que ell considera que és injust, però l'acaben enviant a una colònia penal francesa, concretament a la Guyana francesa, a Sud-àfrica. I allà, pues, ell està tancat teòricament de per vida, i l'Steve McQueen es compinxa amb un altre pres, que és en Dustin Hoffman, per traçar un pla de fugida i poder fugir d'allà. El que passa que, esclar, la Guyana francesa justament els envien allà perquè està al mig del no-res, està al mig d'una zona selvàtica superprofunda, i per tant fugir d'allà és dificilíssim, no només per marxar de la presó, sinó perquè un cop has marxat no tens on te punyetes d'anar. I bueno, la pel·li una mica va sobre això. Dir, per cert, que hi ha una versió moderna de Papillon, la primera és de l'any 73, la versió moderna és de l'any 2017, en una nota una mica inferior, un 6,2, però també la recomano, jo crec que també està bé. En aquest cas, el paper de l'Steve McQueen, per cert, el fa en Charlie Hunnam, que és en Jack Steller de Sons of Anarchy. Per tant, els que estiguin aficionats a la sèrie segur que el reconeixeran. Bueno, en tot cas, jo recomano les dues pel·lis. I només explicar que a la pel·li de l'any 73 hi ha un personatge que apareix, un dels presos, que explica que l'han enviat allà perquè ha assassinat a tota la seva família.
1: Perquè veig que la pel·li que vam veure aquella nit té molt a veure amb el cas, no? Va servir com d'inspiració, perquè hem dit que això era el 21 de febrer del 86, després de sopar, veuen la pel·lícula, i ara ja haurem d'anar cap a la matinada, que ja seria dissabte 22 de febrer. Després d'haver vist aquesta pel·lícula, en la que expliques que hi ha un personatge que està allà perquè havia matat tota la seva família, bueno, que van de veure la pel·li, i què?
2: Bueno, la pel·li acaba cap a quarts de dos de la matinada, per tant, diguem-ne que és una sessió de cine que acaba tard, sessió golfa. Va dir que l'endemà era dissabte, per tant, bueno, escolta, diguem-ne que es podien permetre anar a dormir tard, no?
1: Bueno, però el sàbat pels israelians és important, eh? No sé si poden veure...
2: Ah, bueno, és veritat, això. Sí. Això és veritat. Mira, seria un bon tema analitzar.
1: No sé si és un bon dia per matar gent, el sàbat, o és sagrat, no sé. No sé si tenim algun israelià que ens escolta, però ja ens ho explicarà.
2: O algun expert en judaïsme que ens pugui definir exactament. Primer, si el fet d'acabar la pel·lícula a quarts de dos de la matinada, que per tant tècnicament ja és dissabte, infringeix alguna norma. I l'altra és... bueno, pues això, pues, si el fet de cometre assassinats en sàbat encara els fa més...
1: Bueno, jo crec que cometre assassinats ja pot ser sàbat o dijous o dilluns. Bueno, el dilluns potser es perdona més, no? Però no sé, no sé, no sé si és una bona idea cap dia de la setmana, això.
2: Home, estàs perquè... de mala llet, no?
1: Estàs perquè de mala llet,
2: no? La setmana...
1: Dius, mira, prendre pel cul tothom. No, no, és broma, no mateu gent, sisplau. Bueno, què passa aquesta matinada?
2: Bueno, doncs se'n van a dormir, vale? Se'n van a dormir tot. Llavors el noi es desperta poc després de ficar-se al llit, vale? Es desperta. Llavors el que ell declara és que ell en aquell moment sent com una veueta. De fet, ell diu textualment que li apareix com una figura verda, no? Com una mena, no sé si d'alien o de fantasma o de què collons és, però en tot cas li apareix alguna entitat estranya que s'inspira en aquesta escena de la pel·lícula Papillon, en la qual un pres explica que ha estat condemnat per assassinar tota la seva família, i aquesta entitat li demana que ell agafi el fusell del seu pare i faci el mateix. Llavors ell agafa efectivament el fusell i comença, pues, a assassinar la seva família. Primer se'n va a la petició dels seus pares, primer acaba amb la vida del pare, que li dispara a boca de canó i el pare mor instantàniament. Això fa que la mare es desperti. Quan la mare es desperta, ell apunta cap a ella i mentre la senyora encara està en estat de xoc, el seu fill li dispara a la cara. El tret, poca broma, està fet amb un fusell militar, eh? Per tant, diguem-ne que deu ser un calibre important. El tret li trenca la cara, és a dir, li separa la cara per la meitat, li talla la cara. Tot i així, la dona no mor, vale? És a dir, segueix respirant, per sorprenent que sembli. El noi no la remata, per tant, creu que encara és viva, o sigui, creu que queda viva, vaja. I se'n va al pis de dalt, on dormen les seves germanes, vale? La germana gran, la que fa l'Emili, no s'ha despertat, llavors li dispara també a boca de canó i la mata.
1: Perdona, és que, perdona. La dispara a la mare, li separa la cara, la senyora segueix respirant i ell diu, ah, encara és viva, doncs me'n vaig?
2: Sí.
1: És això? No, és no això. La remata precisament perquè està viva, però sí, la remata precisament quan la persona està viva, no?
2: Sí, no, doncs no, no la remata, no la remata, no la remata. Se'n va a veure la germana i la mata a boca de canó. Llavors l'altra germana s'havia despertat, havia sortit al passadís, ell la veu, la germana sembla que li demana què carai està passant, estic espantada, és a dir, arriba a parlar amb ell, però tot i així ell l'apunta i també li dispara. Després d'això, ell es queda amb tot el pijama evidentment tacat de sang, decideix deixar l'arma, es treu el pijama, l'amaga sota el llit, es posa un pijamanet i el que fa és obrir la finestra del primer pis perquè sembli que algú ha entrat per allà, surt de la casa i se'n va a casa dels veïns teòricament a demanar ajuda, i entra a casa els veïns i els hi diu que algú ha entrat a robar a casa seva. Els veïns truquen a la policia i la policia es presenta a la casa i evidentment pues, troba tot el panorama.
1: O sigui, ell en un primer moment opta per fer pensar a tothom que ha entrat un lladre i que ell és l'únic supervivent que ha aconseguit escapar d'aquest lladre, i esclar, quan arriba la policia es troba doncs, bueno, amb el panorama, no?
2: Exacte. El primer que fa és anar a casa dels veïns i li pregunten al noi exactament què carai ha passat. El noi dona inicialment la versió de que algú ha entrat a robar, però la policia, fent una anàlisi molt preliminar de l'escena del crim, ja veu que la versió aquesta d'algú de fora que ha entrat a matar i tal no acaba de quadrar. Llavors la policia apreta una mica el noi i finalment acaba confessant pues, la realitat, vale? Que és que ha estat ell qui ha matat a les persones. Llavors la policia, aquí hi ha un moment curiós, que és que la policia li demana al noi que faci una declaració formal explicant tot això, i el noi posa com a condició que abans de fer això vol parlar amb la seva mare, que ell encara creu que és viva, que també et diré que fins i tot si fos viva li ha rebentat la cara amb un fusell, per tant no crec que pogués parlar. Tot i així, a més en aquell moment la mare ja era morta, vale? La policia li explica, li diu, mira noi, em sap greu, però la mare no hi pots parlar perquè és que te pesa mort. No va morir a l'acte, però no va sobreviure les ferides.
1: Normal per altra banda, eh?
2: Sí. Va, i finalment el noi diu, ah, vaja, doncs vaja. I finalment és quan acaba doncs, fent la declaració formal i acaba explicant tot això que hem dit, de la figureta verda, que li apareix, que li explica, i ell doncs, acaba matant a la família.
1: Clar, aviam, el crim és el que és. Aquí potser l'important és saber què ha passat, és a dir, quina interconnexió neuronal ha fallat aquí i què diuen? Doncs suposo que se li devien fer estudis psiquiàtrics o d'algun tipus per veure què ha passat, no?
2: Sí, aquí se li fan tota mena d'estudis, efectivament, es porten psiquiatres dels millors del país, perquè el cas, evidentment, genera una commoció bastant important. El noi, a més, té una actitud bastant peculiar, perquè on pensaria que un noi de 13 anys que ha fet una cosa així havia de tenir algun tipus d'alteració de l'estat d'ànim, no? Però el noi, en canvi, es mostra en tot moment molt tranquil, es mostra molt educat, molt correcte, molt col·laboratiu, d'acord? És a dir, és realment extraordinari. El psicòleg, a més, quan parla amb ell, una de les coses que percep de seguida és aquestes altes capacitats que té el noi. Vull dir, el noi realment té una capacitat de fer uns raonaments molt superiors als que tocaria per la seva edat, una capacitat de llegir l'entorn molt elevada. El tio realment hi toca moltíssim. És un noi, efectivament, amb unes capacitats intel·lectuals molt potents. I després de fer-li una sèrie d'exàmens, arriben a la conclusió de que no sembla que el noi realment tingués algun tipus de malaltia mental, ni tan sols algun tipus de trastorn, que ell era perfectament conscient del que feia. Fins i tot intenten, en alguns moments, com apretar-lo una mica, posar-lo en situacions una mica complicades, per veure si aquesta aparença de tranquil·litat que tenia, i que era, com dic, bastant anormal, doncs es trencava. Però no va ser així. Per exemple, el van portar a fer la reconstrucció dels fets a la casa on van tenir lloc, i ell va reconstruir els fets amb tota normalitat, com dic, molt col·laboratiu, explicant tots els detalls que se li demanava per part de la comitiva judicial, tot moment portant-se molt correctament. Fins i tot hi ha un moment que l'agafen i el porten al cementiri, on ja hi havia enterrades les seves quatre víctimes, els seus pares i les seves dues germanes. Ell es posa davant de les tombes, però no mostra tampoc cap signe de nerviosisme. Fins i tot quan li pregunten, explica que ell tenia una grandíssima relació amb la seva germana gran, que se l'estimava molt, que tenia una connexió molt, molt especial. I, com dic, és un cas bastant pertorbador, perquè...
1: Però és que no estic entenguent res, eh? Perquè, aviam, si aquest noi és un noi normal, que no té motius per assassinar la família, que ni tan sols té cap problema de tipus psiquiàtric, és un nen que el defineixen com un nen dolç, educat, intel·ligent... Però què ha passat?
2: Doncs això segurament és un dels grans interrogants que sobrevolen sobre aquest cas. És a dir, per què aquest noi va acabar cometent aquests assassinats? Això és una cosa que encara avui genera bastants de dubtes.
1: Perquè ell reconeixia, que ho havia fet.
2: Sí.
1: I ell no va negar que ho havia fet, però en tot moment deia que perquè li havia dit aquest home verd.
2: Sí,
1: aquesta
2: correcte.
1: Visió verda d'aquesta persona verda, i li havia dit, i ell doncs ho va fer. No sé si això podríem parlar d'una psicosi transitòria o una cosa així
2: que
1: semblant.
2: Que passa és que els metges que l'analitzen diuen que no té símptomes d'això, que no sembla que sigui versemblant pensar que tenia algun tipus
1: no
2: de...
1: No ha tingut un brot psicòtic.
2: No sembla que sigui això. De fet, l'advocat que portarà el cas d'aquest noi, que per cert després veurem que dins de les circumstàncies que no devien ser fàcils va fer molt bona feina, temps després, en diverses entrevistes que ha donat, ell mateix, l'advocat, ha descartat que la versió aquesta del ninot verd fos versemblant, i ell apunta que la causa dels assassinats va ser una altra. El que passa és que sempre ha al·legat que, tot i que coneix quina és realment la causa, no la pot explicar perquè està afectat pel tema del secret professional.
1: Val, o sigui, motiu n'hi ha, l'únic que no ha transcendit,
2: Exacte.
1: Val. Anem per aquest procés judicial, aviam com va anar, perquè, esclar, estem parlant d'un nen de 13 anys, molt petit, o molt, molt jove, o preadolescent, o en la primera fase de l'adolescència, no sent allà si era imputable o no era imputable. Com va anar tot això?
2: El primer element important és el tema de l'edat. Ara, és a dir... Tot i que les lleis que jutgen els menors a Israel són bastant més dures que no pas les d'aquí, doncs no deixa de ser un noi de 13 anys, i per tant això d'alguna manera doncs li dona algun tipus de protecció especial. Després hi havia el tema de que no s'acabava de trobar el mòbil dels crims. Llavors hi havia el tema de l'impacte social que genera aquest cas, etc. Dir-te primer de tot que una de les peticions que fa el noi, ja des del principi, és que el cas no es faci públic, cosa que evidentment esdevé impossible, per tant el cas no es pot mantenir en secret, però sí que com a mesura de protecció el jutge demana que el nom d'aquest noi no es faci públic. Aquest és el motiu pel qual avui el coneixem per A. Cohen, i ni tan sols sabem si la A és la seva inicial real. Llavors, el segon element és que l'advocat on va centrar les seves energies va ser a defensar que aquest noi havia actuat fruit d'algun tipus d'enajenació transitòria, fruit d'algun tipus d'impuls irreflenable, és a dir, que clarament era un noi normal, educat, correcte, que discerneix el bé i el mal, tot plegat, però que en un moment determinat doncs comet algun tipus de... Bueno, se li va al cap, vale? Això va generar el debat que ja hem comentat amb els metges, perquè els metges deien que no acabava d'encaixar el tema del brot psiquiàtric ni res de tot això, però l'advocat va defensar bastant bé aquesta tesi. És a dir, bàsicament va venir a dir que és l'única tesi raonable per explicar per què el noi ho ha fet. Gràcies a això, es va poder arribar a un acord amb la fiscalia. Aquest acord amb la fiscalia al qual s'arriba és que el noi es declararà culpable, però no de 4 assassinats, sinó de 4 homicidis involuntaris o accidentals.
1: Home, bueno, això no ho era, eh?
2: No ho era, però com dic, el tio va saber jugar bé les seves cartes, l'advocat, i va aconseguir aquest tracte. Evidentment, segur que això amb una persona de més edat no s'hagués aconseguit, però tractant-se d'un menor d'edat, que era molt menor, a més, doncs es va aconseguir arribar a aquest arreglo. Això és important per dues coses. Vale? El primer és perquè, evidentment, canvia el temps de la condemna. De fet, la seva condemna va ser irrisòriament baixa, tenint en compte dues garrifoses dels crims. Li van caure només 9 anys. De fet, es diu que el noi, quan li comuniquen la sentència, deixarà una frase també bastant pertorbadora, perquè ell diu, bueno, al final la vida comença a partir dels 20. Per tant, ell fa càlculs i diu, bueno, en tinc 13, m'han caigut 9, sortiré amb 22, al final em perdré 2 anys de vida. Tampoc és tan greu. Però el més important és que, segons la llei israeliana, si la persona és condemnada per assassinat, no pot heredar els béns de les seves víctimes. En canvi, si és condemnada per homicidi involuntari o accidental, pot heredar legalment els béns de la seva família.
1: Carai, o sigui que el tio va acabar heredant tot lo de la seva família?
2: El tio va acabar heredant els diners, la casa i les pensions de tota la família.
1: Però home, negoci rodó, no, en aquest nano?
2: Per pertorbador que sembli, tot indica que li va sortir bastant bé la jugada. És a dir, al final li va sortir bastant bé, bastant bé, bastant bé.
1: Clar, aviam, avui en dia aquest noi que tenia a l'any 86 13 anys, avui en dia deu rondar els 50 anys, una mica més, poder. Què en sabem? No crec que massa cosa, perquè no en sabem ni el nom. Com ja han dit, degut a les circumstàncies es va protegir molt la seva identitat, tot i que hi ha fotos seves del moment, però què en sabem avui en dia? En sabem alguna cosa o què?
2: Bueno, no tenim massa informació. Sabem, primer de tot, que quan va sortir de la presó va aconseguir un cert anonimat, és a dir, va aconseguir bastant passar desapercebut i intentar construir una vida lluny dels fets que havia protagonitzat. Sabem que es va casar, sabem que ha tingut fills, però també sabem que, per exemple, aquest cas es va tornar a fer bastant famós arrel de la publicació d'un documental a Netflix. Vale? Suposo que després el nostre expert cultural ens en parlarà. Però el que afecta directament el cas és que, fruit de la publicació d'aquest documental, va tornar a sortir a la llum. El seu entorn va acabar relacionant-lo amb el cas, per tant, gent amb la qual convivia, que segurament no sabien aquesta part de la seva biografia, van acabar relacionant-lo, i fruit d'això sembla que realment va tenir bastants de problemes per a reconstruir, o sigui, per a mantenir la vida que havia construït. Vale? Per tant,
1: hem d'entendre que ja no es deu dir Cohen, no? De cognom, segurament, ja es deu haver canviat...
2: Imagino que ja ho deu haver fet, però això no ha transcendit, per tant no ho sabem. Però quasi que sabem això, que d'alguna manera aquest documental va obligar a tornar a començar pràcticament a reconstruir la seva vida.
1: Doncs déu-n'hi-do, el crim, el pitjor potser de tot, més enllà d'evidentment sempre impacta un jove o un nen matant la família, però és que en aquest cas, a més, no sabem el motiu. Que motiu n'hi devia haver, però no el sabem. Qui el sap és l'advocat, que ja ha afirmat que no el dirà mai, però sí que hi ha alguna teoria potser de que potser no era tan maca la vida en aquella família com semblava, i potser això seria el motiu ocult, no?, de que aquest nano acabés matant-los, perquè l'advocat va dir que d'alguna manera tot ell sabia els motius i els podia arribar a justificar d'alguna manera, no?
2: Sí, com dic, això no s'ha acabat demostrant mai, és una cosa d'aquestes que, bueno, hi ha moltes teories al respecte. De fet, la versió oficial és que la família era bastant feliç, diguem-ne, és a dir, la versió oficial és que no existien aquests problemes, però sí que, bueno, aquí, doncs, davant d'un cas que genera una forta incertesa sobre el motiu, doncs és inevitable que apareguin certes teories de la conspiració sobre aquest assumpte.
1: Doncs no sé si tens alguna cosa més a afegir, Joan.
2: Doncs no, només que moltes ganes d'escoltar el nostre expert cultural, que estic segur que la indústria cultural israeliana ha deixat algun vestigi interessant sobre aquest cas.
1: No ho sé, perquè no sé fins a quin punt la indústria cultural israeliana tracta aquests casos, però de seguida ho descobrirem, perquè ja saben els nostres oients que en aquest tram mig final del programa el nostre expert cultural, en Xavi Gorro, ens va explicar, doncs, això que ha dit en Joan, quin llegat cultural ha deixat el cas en la cultura popular a través del cinema, de la música, de la literatura, dels documentals de Netflix, en aquest cas, i que ja ens ha fet l'espoiler en Joan de que n'hi havia un, doncs anem a descobrir aviam què ens pot explicar el nostre expert cultural Xavi Gorro, a qui saludem tot seguit. Molt bona, Xavi.
3: Hola, què tal? Molt bones.
1: Què tal? Com estàs? T'ha agradat el programa o què?
3: Jo crec que aquest és el que m'ha agradat més de tots, de que portem els 8 anys o 9 o alguna cosa així. Jo crec que ha estat bé.
1: Sí, no? Perquè està bé perquè és diferent, no? És,
3: sí.
1: És estrany, no?
3: Bueno, a veure, és un cas gore, eh? Un cas gore.
1: Sí, no, però me refereixo, no, allò que hem comentat, no? Que no hi acaba de motiu, no? Que és un cas que sempre pertorba, no? El tema de nen matant la família, però és que en aquest cas, a més, no sabem per què.
3: Perquè va mirar una pel·li, segons diu ell, clar.
1: Bueno, però... Sí, però bueno... No sé, no té massa... No hi havia xecs. Bueno. El nano no va anar a la guerra de Corea, ni matava animals, no hi havia xecs.
3: El principal xec és d'Israel. Ja, això de matar...
1: Bueno, sí.
3: Bueno, ja saps.
1: Val, doncs escolta, va. Sí. Doncs escolta'm, avui hem parlat de Jerusalem, ja sí. Hem comentat que el barri aquest d'aquest nano on va néixer Sant Joan Baptista, no sé si vols parlar del barri concret, si tenim més persones d'aquest barri o de Jerusalem en general, o què vols...
3: Ja ho vam fer, si recordes, sí, no? Vam fer el crim aquest de l'atemptat aquell de l'autopista,
1: de l'autobús aquell.
3: I ja vam comentar gent d'Israel, Jerusalem i tal. I vam descobrir forces famosos, per tant jo crec que seria reiteratiu ja també, no, tornar-ho a fer.
1: I doncs què farem?
3: Doncs res, passar directament als comentaris, si et sembla.
1: Hòstia, poques ganes de treballar avui, eh?
3: Bueno,
1: va, doncs...
3: Mai.
1: Doncs bueno, vinga, va.
3: Has de treballar, quan?
1: Sí, exacte. Doncs vinga, va, comentaris. Espero que tinguem coses.
3: Un comentari d'un cas que va passar a Alacant, que jo no coneixia, i en Basil GDP ens diu: ja que heu nombrat la impunitat del crim de Guillem Agulló, us voldria convidar a investigar la impunitat del crim de Miquel Grau a la ciutat d'Alacant. Mon pare va ser testic de la càrrega policial contra la comitiva fúnebre. Igual que el crim de Grau, un despropòsit judicial. No sé si el voldríeu fer un programa sobre aquest cas. Doncs mirarem, no coneixia els fets, però ja buscarem. I
1: doncs sí. Mira, el fet de no conèixer-lo, i segurament molta gent el coneix i potser és una bona forma, sí, de que es conegui, és fer aquest programa. Això sí, no serà aquesta temporada,
3: no,
1: perquè ja la tenim a punt d'acabar, ja la tenim planejada, però mirarem d'estudiar aquest cas, sí, aviam si el podem fer la temporada,
3: sí,
1: següent.
3: Jo crec que sí.
1: Sí, n'hi ha. N'hi ha.
3: No hem renovat encara. Són com Hansi Flick.
1: No sé, tenim dades de la renovació o no. No hem parlat amb Ràdio Vilafant,
3: no, no,
1: ni amb tota la ràdios que corol·lària de ràdios que sortim. Bé, en principi no sé si podem donar aquesta exclusiva o no, perquè de moment encara no ho sabem.
3: No, encara no ho sabem, però bueno, ja us informarem.
1: Però bueno, la temporada que ho farem igual.
3: Sí, ja veurem. Bueno, sí.
1: Venga,
3: seguim, sobre el cas del Ramon Monchito, te'n recordes del Ramon Monchito?
1: I tant,
3: Monchito?
1: Que me'n recordo.
3: Sí.
1: Com oblidar-ho?
3: Doncs en Ramon Olima diu: que es foti el Monchito, a mi no em dóna llàstima. Ningú ha dit pobra víctima. Vaja. Dic, home, sí que ho vam dir, pobra víctima.
1: I tant, com ho
3: vam dir. L'únic que, bueno, l'únic que ell, ja verà, sí, que era un inútil, pobre home. Un noi que no estava bé.
1: Sí.
3: I jo, òbviament...
1: Bueno, la víctima, sempre pobra víctima. Sí. En aquest cas, bueno, evidentment, el tio, doncs, no és justificable el que va fer. Però pobret, és ben tonto.
3: Sí, és que és clar, que
1: una cosa no troba l'altra.
3: Exacte.
1: Sí.
3: La Cristina Roda diu: ai, quina cançó més preciosa, en coneixia unes quantes de Simon & Garfunkel, Son of Silence, Mr. Robinson, El Condor Passa, I Am a Rock, perquè tenia un caset que uns amics dels meus pares els hi havien gravat i el posàvem al cotxe als viatges. Aquesta no la coneixia i m'ha encantat, gràcies. I afegeix: Xavi, tradueix les coses al català. Va, que tens el softcatalà, si et fa mandra.
1: Doncs té raó,
3: ja, però quan tradueixen les coses surt en castellà, no? Això quan, o sigui, quan tu imites algú que parla, o sigui, quan tu estàs imitant un anglès i parles, no parles en anglès, sinó que dius, ah, l'anglès em va dir, això ho fas en castellà perquè fa més, no? Fa així, fa estranger, no?
1: Bueno, sí, però... no, vist així,
3: no, però a partir d'ara sí, ho farem en català.
1: Va,
3: farem, sí, sí,
1: va, home, que el català mola, el,
3: sí,
1: català,
3: amb el programa el fem en català.
1: Després ens diuen, ah, és que... Bueno, hi ha gent que diu que no, eh?
3: Que no fem allà.
1: Però...
3: Va. Rubén Rodríguez diu: hola, nois, excel·lent píndola històrica la d'avui. Mississippi, estiu 1964. Tres joves decideixen que el dret a votar no hauria de ser un privilegi, i això els converteix en objectiu. Cheney, Goodman i Werner no van topar amb un acte de violència aïllant, van topar amb un engranatge perfectament engreixat on el Ku Klux Klan executava. Les autoritats miraven cap a una altra banda i la llei arribava tard, si és que arribava. Aquí la foscor no és només la nit del crim, sinó també el que el fa possible: el silenci còmplice, la impunitat, la normalitat en què es decideix qui té dret a viure i qui no, i potser el més còmode és adonar-se'n que aquestes dinàmiques no desapareixen, només canvien de forma. Quan líders que qüestionen eleccions o erosionen la confiança en el sistema, el record de 1964 deixa de pas de ser llunyà i es converteix en una advertència. Com sempre, amics i amigues, una forta abraçada des de Vilanova i la Geltrú.
4: Doncs jo ho dic cada setmana i ho seguiré dient, que no salti mai el comentari d'en Rubén de Vilanova i la Geltrú.
3: L'any que ve jo crec que la teva oferta, no sé que ell respongui, però jo li donaria, que sigui ja un comentari fixe seu, el comentari d'en Rubén.
4: Doncs sí, sí, la secció, i hasta li posarem una musiqueta i tot.
3: Bueno, ara, tampoc ens flipem, perquè és feina això, que ens agrada treballar poc. Bueno. Però bueno, potser sí.
4: Bueno. Val. Aviam, doncs ja ens contestarà. Bueno,
3: sí. Alais diu, parlant de racisme, jo us recomanaria la peli Figures ocultes. No té a veure amb el cas que avui ho he explicat, però podem veure que va passar a un grup de dones negres, menys brillants, que treballaven a una secció segregada de la NASA pel sol fet de ser negres i el tracte que rebien. Van participar a la missió de l'Apollo 11 el 1969. No coneixia la peli,
4: que...
3: però...
4: coses que se saben.
3: Sí, però la buscarem. Molt bé. I anem pels comentaris, si bueno, anem per l'apartat cultural, si et sembla.
4: Anem, perquè els comentaris els acabem
3: de fer.
4: Sí,
3: anem a parlar...
4: Va, l'apartat cultural, perquè ja hem comentat que hi havia un documental de Netflix, i aviam si hi ha alguna cosa més, aviam.
3: Vale, sobre el cas que hem parlat avui, gaire informació no hi ha. Fins i tot costa trobar-hi coses a internet. I s'ha de dir que, bueno, no és un cas gaire popular mediàticament, si no fos pel documental que hi ha a Netflix. Si comencem pels llibres, doncs, bueno, jo no he trobat res, no he trobat llibres ni reculls de premsa. Segurament a la premsa israeliana sí que trobarem coses, però no he sabut com consultar-la i, per tant, no ho he trobat. El que sí que hi ha és un article que està escrit per la periodista Ruti Jobel, que, bàsicament, el que va ser, això va ser un element més propagandístic i molt essencial i estratègic per la defensa i la vida del noi, de la Cohen, sobretot després del crim. Aquest article es va publicar l'any 1992 sota el títol Jo, el nen que va matar el pare, la mare i les germanes, vull ser rehabilitat, i aquesta publicació, diguem que no va ser casual, ja que l'advocat de la defensa, Justin Arnon, va ser, diguem-li, astut i va filtrar la informació a la periodista, bàsicament per facilitar l'entrevista amb l'objectiu d'influir a l'opinió pública i en el tribunal, ja que el reportatge va sortir a la llum just abans de que s'estigués discutint l'audiència per la seva llibertat condicional, i s'ha de dir que l'estratègia va tenir èxit, ja que el noi va sortir en llibertat poc després de bona conducta, es creu que arrel del que va acabar explicant, doncs, en aquesta entrevista. En l'article, i posteriorment també en el documental de Netflix, Jobel explica que va percebre una sensació de malignitat dins d'aquella casa, i segons la periodista, el noi va ser qui li va suggerir que a casa seva hi havia un clim de fúria i de pallisses, tot i que va aclarir que aquesta violència no anava dirigida en contra d'ell. Per tant, que suposem que aniria contra les seves germanes o contra les seves germanes i la seva mare. Però, bueno, que tampoc és bona opció el que va fer si vols salvar de violència a les teves germanes d'acabar-les matant, no? Però, bueno, que tampoc sabem si és cert o no, però és el que diu l'article. A partir d'aquestes declaracions, com dèiem, es va plantejar la teoria de que A podria haver sentit la sensació de culpa per no haver intervingut per protegir els altres membres de la família d'aquesta suposada fúria que patia, i això va portar, doncs, a realitzar les accions extremes que va acabar portant a terme. Però, tot i que l'article va ajudar a la seva sortida de la presó, s'ha de dir que els experts subratllen que mai es van trobar indicis reals de que realment en aquella família hi hagués un abús físic, i que el motiu dels fets, doncs, encara continua sent un misteri que només el noi i, en principi, el seu advocat, ja que l'advocat ha dit que sap què va passar, doncs coneixen i que no han desvelat, i que suposo que tampoc desvelaran. Si passem al terreny audiovisual, sobre el crim tenim un documental, com hem dit, a Netflix, que es diu El Motivo, The Motive, i es tracta, com deia, un documental, 4 capítols, de producció israeliana. Bueno, es veu regular, però bueno, tampoc és gaire complicat de mirar, 4 capítols d'uns 40 minuts més o menys, per tant és bastant amè. El documental que fa és destacar que per primera vegada s'inclouen els testimonis d'aquest advocat que hem parlat, en Josin Arnon, que va ser l'advocat de la defensa de la Cohen, qui explica aquesta teoria secreta sobre el crim. A més, també el que fa és reconstruir la massacre i buscar el motiu pel qual es va al terme els fets, explorant diverses hipòtesis, com el possible abús, l'influència de la pel·lícula Papillon, i tot acaba concloent que bueno, no hi ha una raó única o determinada o confirmada sobre el que va passar. El documental s'ha de dir que, a veure, tot i que es mira fàcil, es mira ràpid, és complicat perquè té escenes molt explícites del que va passar. En concret, té escenes molt explícites de l'escena del crim. Podem veure les imatges reals que va recollir la premsa, o sigui, les imatges de les escenes dels crims, tal qual acabava de passar feia poca estona. I això va tenir conseqüències directes en la vida del noi, com heu dit, ja que va provocar que, bueno, que ja de gran, no? Va sortir de la presó i va refer en principi la seva vida, doncs va ser acomiadat de la feina, d'aquesta feina que tenia, no sabem ben bé on, però en una empresa del sector financer, quan el cas va sortir a la llum.
4: Però és que hi ha assassins que acaben treballant. Recordo un cas d'una de les assassines de San Fernando que va matar una companya de classe i que treballava, crec que al Regne Unit, en una guarderia, sí, o en una llar d'infants, sí, no? Llavors, clar, bueno, ells han de refer la seva vida, però esclar, llavors quan algú se n'assabenta, doncs impacta, no? Que una persona que ha matat tota la seva família anys enrere, doncs pugui, o aquell que havia matat a la seva família, també els seus pares, i llavors se'n va anar a un programa de la tele, no? Sí.
3: Però bueno,
4: no sé,
3: clar, és curiós. O sigui, a veure, que algú ha assassinat algú treballa en una llar d'infants, ara, no, jo crec que no dona confiança, però a veure, treballar

0: feina que hagi matat algú, ja em
1: bueno,
0: que expliqui.
1: Però, mare, no sé, expliqueu-nos-ho, sí, sí.
0: Oi, potser ens sorprendrem, eh? Sí. Potser ens sorprendrem.
1: Va, sobre el cas tenim un capítol d'un podcast que no sé si coneixes, que a mi m'agrada bastant, que es diu Sofà, Manta i Crimen, que es diu sí. El niño que massacró a toda su familia, el podeu trobar a YouTube, està bastant bé, tots els podcasts, de tots els capítols que fa aquesta gent al Sofà, Manta i Crimen estan molt, molt divertits. I bueno, en aquest cas també podeu consultar el programa allà, bàsicament el que hem explicat nosaltres, però bueno, de manera diferent. I per acabar, com no, hem de comentar la pel·lícula que en teoria va inspirar el crim d'aquest noi, que és Papillon. Doncs aquesta pel·li, que segurament heu vist, perquè té un 7,7 a Film Affinity, i tot el que sigui per sobre de 6, com que sou uns pedants, doncs ho mireu. Jo he fet tot el contrari, eh? Jo, contra més ronyosa sigui la pel·lícula, millor.
0: Sí, això al llarg de totes aquestes temporades ha quedat clar.
1: Contra menys nota tingui, més em crida, és que me crida, veure-la. Sí, jo dic...
0: Recordem als nostres oients que la pel·lícula preferida en Xavi Gorro és Dràcula con demor.
1: Dràcula. Condemor, 2.
0: Bràcula Condemor,
1: dos.
0: Sí.
1: 2,2 o 2,3, de fet.
0: Bueno, sí, que el nivell és aquest.
1: Jo miro, quina nota té? 1. Dic, hòstia, això serà una merda, no un vídeo. Dic, és que ho he de veure. I és, sí. És dolenta, però és que l'he de veure. Sempre descobreixes coses.
0: Però disfrutes,
1: no?
0: Passo
1: disfrutes, bé, no? Passo bé, no? Passo bé. Doncs aquesta pel·li és tot el contrari. La pel·lícula és molt bona, un 7,5 de Film Affinity, com heu dit, la tenim a Prime Video, i bàsicament, doncs, bueno, hi ha una escena que, al principi, com heu explicat, doncs, va inspirar el nostre protagonista d'avui a cometre els seus crims, segons ell. Bueno, la manera, diguem, que té de justificar l'assassinat. I si et sembla, acabarem avui amb música.
0: Va, sí.
1: I, a veure, sobre el cas, avui tampoc tenim cap cançó, vale?
0: Doncs res, campanya per l'enderroc, doncs.
1: Doncs no, avui farem una cosa més original, perquè avui acabarem el programa escoltant un grup de música cristiana.
0: Ai, ara. Ja cal que ho justifiquis bé.
1: Bueno, és un grup de música cristiana que es diu Jerusalem.
0: Ahà, perquè va passar a Jerusalem, això, no?
1: Però el senyor, els senyors d'aquests de Jerusalem no són de Jerusalem, són de Göteborg.
0: A què dius ara?
1: Un grup de música cristiana que es diu Jerusalem, de Suècia.
0: O sigui, val, és com si nosaltres, que som de Roses, ens diguéssim Talavera de la Reina.
1: Sí, exacte. Per I féssim música cristiana.
0: Molt bé, perfecte. És molt estrany tot.
1: Sí.
0: Molt estrany. Sí. I què vol dir música cristiana? Aviam, explica't, perquè...
1: Vale, bàsicament, us explicaré. Jerusalem és una banda bastant famosa dintre del gènere que fan metal i rock cristià. Vale? Bàsicament es van fundar l'any 1975 i és considerada com una de les bandes pioneres en combinar el so del hard rock, del rock, del heavy metal amb lletres cristianes. O sigui, bàsicament, o sigui, quan vosaltres escolteu metal, no? Les lletres que són? Doncs de...
0: Són satàniques.
1: Clar, això és el que diu la... Sí, bueno, sí, sí, sí. No? Pues és tot, o sigui, en vez de donar missatges, o sigui, bàsicament el metal, diguem, les lletres acostumen a ser missatges obscurs, no? Lletres com depressives o de coses, no? De coses dolentes. Aquests són tot el contrari. O sigui, canten a l'evangelització, parlen de coses divines, de Déu, positivisme, tot és positivisme.
0: Sí, estamos de fiesta con Jesús.
1: Sí, exacte. Bàsicament, aquest grup va néixer amb un objectiu molt concret, que era l'evangelització dels joves. I el que feien era utilitzar lletres radicals, però no radicals en contra de la religió, sinó a favor de la religió, vale? Parlant sobre la relació que havia de tenir la humanitat amb Déu. Però això ho feien, en vez de fer-ho amb música d'església, no? O amb gospel, o amb soul, ells ho feien pues, amb heavy metal. Que això...
0: Tinc ganes d'escoltar-ho, això, eh? M'ha generat aquí una inquietud.
1: S'ha de dir que estan molt bé, i hi ha moltes bandes, sobretot als Estats Units, que aquí les escoltem com a bandes de heavy metal clàssic normals, i són bandes de heavy metal cristià, com per exemple els Striper, que és una banda de... Tu les escoltes sense saber el que diuen, pot passar per la típica banda de glam metal, no? Dels Motley Crue, aquestes coses, però són una banda de rock cristià. Que això els hi va portar bastants problemes a aquesta gent a Suècia, bàsicament perquè les esglésies, estem a l'any 75, recordem...
0: Que és que allà les cremen.
1: Bueno,
0: les bandes de...
1: Clar,
0: les bandes heavies anen allà a les esglésies les cremen, sí. I ells me'ls imaginen allà doncs, fent com una resistència heavy contra la cremació de l'església, no? Molt
1: clar,
0: estrany.
1: Aquesta gent apareix abans, però el moviment, recordeu que hem parlat, el moviment del black metal i tal, apareix a Suècia, Noruega, Finlàndia, al nord d'Europa. I és música que és tot el contrari, això. Que també s'ha de dir que hi ha black metal religiós, que és el white metal, que és black metal,
0: és tot un món,
1: però cristià.
0: Això, és tot un món.
1: Sí, però, clar, estem a l'any 75, estem una miqueta abans de que aparegués el black metal, però, clar, igualment, imagina't, l'any 75, escoltar música heavy, que el gènere feia pocs anys que s'havia, diguem, creat, per parlar així d'alguna manera, i això, ves a l'església del teu poble i dir-li, no, que tinc

0: grupo i m'agradaria tocar, i dir que toca pues heavy metal. Clar, el senyor capellà no ho entenia. I clar, això els va portar bastant problemes perquè no es deixaven tocar a les esglésies, que era, diguem, el seu públic directe. Però bueno, aquesta gent s'ha de dir que es van llaurar una carrera bastant bona, van publicar el seu primer disc l'any 78, que es diu Jerusalem, va ser un èxit, va arribar a vendre 20.000 còpies en només 6 mesos per tota Europa. Això va fer que publiquessin un segon disc que es diu Volume l'any 1980, i aquí van saltar a l'èxit, diguem, a nivell ja global, sobretot per les versions en anglès que van fer de les seves cançons. Van fer gira per Alemanya, Regne Unit i els Estats Units. A conseqüència d'això van gravar un tercer disc que es diu Kriegsmann, de l'any 1981. Aquest sí que, diguem, que va ser un èxit rotund de ventes. Però amb el quart àlbum, que es diu, aquest ja té nom així suec, que es diu Vinkan Intenstoppas, de l'any 1983, la banda va agafar un so menys heavy i més melòdic, amb lletres que ja no estaven tan centrades en Déu. Això va tenir una part bona, que és que van començar a sortir amb l'MTV i van començar a guanyar públic que no era, diguem, cristià radicalment. Però què passa? Que van perdre el suport del seu públic cristià, i diguem que va ficar la banda aquí en una miqueta, diguem, en un impàs, no?
1: Van fer un Dover, no?
0: Sí, podíem dir, sí, podíem dir, hòstia, Dover, allò... Això, sí,
1: va ser un xoc.
0: I ho justifiquen, eh?
1: Bueno, va ser un xoc.
0: És que van canviar... Saps qui era el mànager, no, en aquell moment, de Dover?
1: No.
0: Mario Vaquerizo.
1: No, no ho sé, no. Ah, què?
0: Això explica gran part de les coses, sí. Però bueno, diguem que aquesta banda, això, que amb la publicació d'aquest tercer disc van voler canviar, ampliar les seves fonts, no? El seu públic, i van perdre, diguem, doncs, bueno, el públic religiós, el públic cristià dels indicis. Igualment van seguir publicant discos. L'any 1985 van decidir fer una petita pausa, van tornar l'any 87 publicant el disco Dancing on the Head of Serpents. La portada, aquí va ser també bastant controvertida, perquè demostrava una bota militar trepitjant un dimoni, saps? Una espècie de dimoni. Clar, i moltes botigues cristianes van dir, a veure, això no ho podem publicar, és massa radical, saps? Perquè, o sigui, som cristians i no ens agrada el dimoni, però som gent de pau. I tampoc m'agrada gaire, perquè, bueno, van tornar això de vagó una mica, després de 6 anys...
1: M'estàs dient que hi havia botigues que venien rosaris, i al costat els discos,
0: sí,
1: de Jerusalem, d'aquest grup?
0: Clar. Clar, clar, clar.
1: Una música sacra i aquest disc.
0: Bueno, és que és música...
1: El cant gregorià...
0: És música catòlica, és heavy metal, però és heavy cristià, clar.
1: Però em xoca.
0: Bueno, però parla de... O sigui, igual que el Cantemos Todos al Señor, però cantat amb heavy metal.
1: Well, tu ets el nostre Déu Salvador.
0: Doncs pues imagina't amb metal, mira...
1: Costa d'imaginar, perquè és clar, però bé, ja t'he dit que tinc ganes d'escoltar aquesta cançó, aviam.
0: Bueno, Obeses, el grup Obeses ha fet una versió del Virolai amb metal.
1: Però el Virolai ja transcendeix el que seria la música cristiana, bueno, ja és música popular.
0: Però és música cristiana, no?
1: Sí, però és com cançons populars, bueno. Vull dir, totes les Nadales, o la majoria, són religioses, però jo crec que ningú les veu així.
0: Sí.
1: Hi ha gent que no va a missa i les canta perquè és tradició popular, és cultura, sí, sí, ja, en general, no? Però bé, una salutació als Obeses,
0: sí,
1: per cert.
0: Bona gent. Doncs, bueno, aquesta banda, diguem, després d'un nou parèntesi de 6 anys, al 94 van publicar un nou disc que es diu Prophet, i, bueno, bàsicament, aquí van rebre millors crítiques que els dos discos anteriors, però, bueno, van anar fent, la banda actualment encara segueix activa, però, bueno, ja no tenen tanta popularitat com abans, i això, van fent. I avui, si et sembla, acabarem el programa i ho farem escoltant, doncs, potser de les cançons més populars de la banda, bàsicament perquè va sonar també a l'MTV, va ser de les més famoses a nivell, això, més no cristià, no? Més, no sé com dir-ho, més normal, diguem, per tots els públics, no?
1: Ai, ara.
0: No, bueno, la cançó...
1: Sí, seguim.
0: La cançó es diu, igual que el disc, Vinkan Intenstoppas, i això, que anem al programa amb aquesta cançó.
1: Això és suec, entenc?
0: Entenc que és suec, sí. Si anglès no és...
1: Traduït al català, què seria?
0: Pues la verdad es que nunca me había preguntado eso.
1: Home, pues això s'ha de saber. Bueno, si tu estàs posant... Imagina que estàs transmitint, vés a saber quin missatge ara.
0: Vol dir, en un programa... no ens poden aturar.
1: Val, perfecte.
0: Però un missatge pot ser religiós o no.
1: Va, perfecte.
0: I s'ha de dir que la cançó està guai, eh?
1: Perfecte, doncs ara l'escoltarem amb il·lusió. Doncs bé, avui ho deixarem aquí, gràcies Xavi. Recordin que ens poden seguir les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, a totes les que hi hagin, allà, @lanimesfosca, poden estar al dia dels nostres programes, inclús dels programes que fem en directe, com el que farem el dia 22 de maig a les 5 de la tarda al Teatre de Roses, dins del Podcast Fest, al Festival Podcast Fest. Ja, bueno, qui vulgui venir doncs serà benvingut, ens ho passarem bastant bé. I recordin que també es poden fer Patreons del programa a través de la plataforma Patreon, a través d'iVox Premium, on poden fer les seves aportacions econòmiques, la voluntat, el que vostès vulguin, i convertir-se així en mecenes d'aquest programa per ajudar a millorar-lo i a fer-nos feliços. I tota aquesta gent que és mecenes del programa ja sap que cada setmana té contingut extra i exclusiu. Doncs bé, res més per avui. Adeu, Joan.
2: Adeu, Sergi.
1: Adeu, Xavi.
0: Ens veiem.
1: I adeu-siau a tots vostès, i recordin que els divendres a partir de les 3 de la tarda ja poden trobar a les nostres plataformes, a l'Spotify, a l'iVox i a Apple Podcast, el programa setmanal. I recordin també que a Ràdio Vilafant, a Ona Digital, a Ràdio Voltregà, a Ràdio Vila, a Ràdio Llançà, a U Ràdio de les Terres de l'Ebre i sempre que vostès ho vulguin a les nostres xarxes socials és La Nit Més Fosca.

0: Flecky.
1: Sí, soc DJ Flecky i arrenquem 2 hores de molt bona música seleccionada per tu. Avui el Mica de Remember, temes especials i també connexió amb els nostres DJs col·laboradors. Avui l'agenda MSK Màquina en sessió. 2 hores de festival aquí en el Ruïda Mix de l'Enzana. Anem a liar la família a ballar la millor música.
0: Rhythm is a dance.
1: Som-hi, comencem i volta canya.
2: Nos vamos de fiesta.
3: De fiesta.
2: Te subes.
3: Te subes.

música dance, aquests clàssics que tenim una mica oblidats. Què et sembla si avui en recuperem uns quants? Vinga, més records. Una peça que m'encanta. Viatja cap al 98 amb aquesta d'Aquaplex Meets Jam Project. Breakness. Espectacular. Pell de gallina. A veure si en a tu te porta bons records.

Sí senyor, espectacular aquesta creació. Aquaplex Mets Jam Project. Britness. Una producció de Andreas Kramer i Faris Al a Sony amb la veu de Riyad Moore. Espectacular. Sí, família, avui Rhythm is Angel especials. Bon records.

mi família, més produccions històriques, grans records, grans temes que formen part de la història de la música de ball. Avui anem per aquests estils del record i gaudirem d'aquesta meravella de Jacot. Move Express. Espectacular. Música de casa nostra.

aquesta meravella que sonava el 1999, producció de Jacot, el seu nom real Oriol Crespo, també col·laborada Ricardo Vázquez i també Xavi BSN. En aquelles èpoques tan bones teníem aquests grans productors d'aquí de casa fent produccions espectaculars com aquesta. Avui recordant aquestes meravelles de temes, en aquí en el Ruïda Mix de l'Enzer. Som-hi, pugem una mica els BPMs. Amb aquest bon clàssic, sí senyors.

0: arriba la nostra connexió amb la gent de MSK Màquina. Això vol dir que la màquina, la festa està assegurada.
1: Ok, roll the drums. Ok, roll the drums.
2: Estàs connectat amb DJ Flecky.
3: Coming up strong with some hardcore power.
0: Recuerda que puedes seguirnos a través de la red social Facebook. Y también descargarte el podcast del programa a través de iVoox. Búscanos como Rhythm.

0: Facebook. I també descarregar-te el podcast del programa a través de iVoox. Busca'ns com Rhythm is a Dancer.
1: Quiero ser maquinero.

de Bastos i Lia Jensen. Un altre tema que això arrasarà les peces de ball. Bé, de fet ja ho està fent. Everything, yeah. Màquina actual.

Sánchez, el Rui de Mitja Dents, el Festa de les Bones. I vinga, més hardcore, més canya. Canya amb aquesta combinació Insta i Radium. How will be nine? Canya de la bona.

Sí, sí, Hardcore del Bo, Insta i Radio. Des del 2023.

2001. Doncs res més, la setmana que ve hi tornarem a ser-hi. Mateix dia, mateixa hora, tornem a liar un bon festival. Moltes gràcies, família, per seguir-nos. Recorda que tens el nostre podcast a través de iVox. Et pots gaudir a qualsevol moment del dia. Una abraçada amb molt de petonets.

Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle a Déu.

to do.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

Notícies, magazines, esports, música, entreteniment. 107.3 FM. Ràdio Vilafant.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime qué vamos a inventar, ¿por qué vamos a aparentar? Si no tuve...
3: La teva companyia diària.

dreams are bursting at the seams. Sense.3 FM.

0: en la cancha.
1: Radio Vilafant 107.3 FM.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.